Si el dia es lleva gris i el sol s'amaga darrere un núvol gros de color carbó, obre de bat a bat la balconada i davant d'una copa de vi ben bo, deixa que el dia passi sense cap pressa, deixa que el temps circuli sense avisar, deixa que el vent s'endugui la paperassa, deixa que el dia passi

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Bulaternera, 95. Hallelujah.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Muy ayurri, fa qui presenta.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Ràdio Arrels.
2: A Canet, 95.

veies, ja que amb les vostres cantareies acabem de ser afrancisats, diguem-ho, acabem de ser afrancisats, diguem-ho, acabem de ser afrancisats.

poca gent ha viscut ahir el que era als 15 anys. Que poca gent ha tingut ahir els seus desenganys.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ici, au milieu de tes jours.

0: Bon dia. Encara estem en zona de baixes pressions i, donc, una estabilitat que dura amb bandes de núvols mitjans i alts. Una matinada majoritàriament assolellada per la plana, els vents són febles, però tanmateix és un flux de ponent que portarà alguns ruixats febles a la tarda als relleus pirinencs i prepirinencs. Se verifica el refrany, al maig, cada dia un raig, i les màximes es resisteixen encara a pujar. 12 als Angles, 15 a Estabar, 17 a Oleta, 22 a Vinçà i Trullars i també a la Tor de França, al límit antic amb el Reialme de França. 21 a Berestar, de la frontera, igualment. 23 a Sant Esteve, 20 a Polies, 22 a Reiners i 17 a la Farga del Mig. Avui Sant Estela i Sant Mamet. Per Sant Mamet ni pollastre, ni peix, ni bolet. És l'11 de maig de 1258 que els representants de Jaume I i de Lluís IX de França, Sant Lluís, signa el Tractat de Corbeil, segons el qual França reconeix la plena independència dels comtats catalans a canvi de renunciar a la Provença.
1: Radio Arrels, Alenyà, 95.
2: Una hora 100% en català.
3: Radio Arrels.

català. Per condició, senyors, sense terres, per idea i senyores esquerra. Queda clara, per tant, per a tothom,

Queda clar també que som covards, tots aquells que obliden les arrels, seran branca d'empel en altres prats i en la mort rellogats dels estels. És ben trist encara avui parlar i posar al seu lloc una història. Fins ací ens heu fet arribar, que tan grossa raó naix la glòria. I torne a repetir, sóc alcoià, t'ensenyarà un blau no hi ha. Dic ben alt

0: cançons del moment.
1: A Ràdio Arrels.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell.

Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i 100 de bona nit.

sonàmbuls que han escrit la seva vida en vers. Hi ha veïnes que han

A les oïdes de Rolferatu arribaren notícies de terres llunyanes. Més enllà del nord hi ha el temple ocult d'Hiperbòrea. Cal protegir el Sancte Sanctorum de la mirada

llogar. Pensant. En els cossos que t'hagueren. Els llurs carrers. Els llurs dits. Les llurs pells.

No sabràs mai quan t'estim, no sabràs mai quan me'n preocup. Quan em rodeix

Febre quan m'abraces fort. Febre de matí, febre fins i tot quan dorm. Sa llum del sol al ses dia, sa llum de sa lluna sa nit.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. La nostra llengua evoluciona i s'adapta a l'ús que la gent en fan, la gent, els mitjans de comunicació, les xarxes. El català adopta noves paraules, a vegades paraules estrangeres catalanitzades, a vegades no. A més dels neologismes, és a dir, de les noves paraules que designen nous conceptes, la llengua assimila també objectes comercials i la marca, el nom de la marca, entra al diccionari. I bé, per exemple, cello, C-E-L-G-O, la cinta adhesiva transparent, que en francès en diuen sovint scotch, que també és una marca, de fet. Cello prové de la marca cello. Maria, del nom de les galetes Maria, que se mengen amb un beir de llet. Aspirina, encara que no ho sembli, és una marca. El remei és l'àcid acetilsalicílic, però aspirina és una marca comercial dipositada ja al 1899. Bambes, les sabates Bambes, prové de la marca Bamba. Ara és un terme per totes les sabaties esportives. Jeep, Jeep per al vehicle tot terreny, i evidentment tothom ho sap, és una marca de cotxe.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels, a Sayagosa, 93.1.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Radio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, som dilluns 11 de maig i us informa Paula Escudero. Aquest dimecres comença el Festival Identicat, dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes, amb concerts, cercaviles, danses i activitats populars organitzades per l'associació Aire Nou de Baó. L'obertura del festival es farà amb un concert de la Coral Solstici i el cantautor nord-català Pere Figueres. Francesc Villoc, director de la Coral.
8: Nosaltres des del començament hi hem sigut cada any sense interrupció. Nosaltres, aquest concert, tenim dos objectius. El concert s'intitula País de Poetes i en aquest concert hi haurà, doncs, totes les cançons que es cantaran seran de poetes nord-catalans.
7: El Festival Identicat s'allargarà fins diumenge i es tancarà amb un cercavila i una actuació castellera als carrers de Baó. A Perpinyà, els ecologistes s'oposen al projecte de pista ciclable previst a la vora de la Bassa, al centre de la ciutat, impulsat per l'Ajuntament. Critiquen que el traçat és discontinu i mal planificat, amb rampes i desviaments que el fan poc pràctic i poc segur, i alerten també dels possibles conflictes amb els vianants per la manca d'espai. El secretari regional dels ecologistes, Nicolás Berjoan, ha advertit que el projecte podria acabar sent un fracàs important si no es revisa. A l'Empordà, prop de 200 persones s'han manifestat dissabte a l'Estartit contra els macroprojectes d'energies renovables previstos, com el Parc Eòlic Marí del Golf de Roses. Una batalla simbòlica de gegants contra molins ha servit per denunciar aquests projectes en una mobilització festiva que ha reunit entitats mediambientals, veïns, pagesos i representants municipals. Els participants defensen un model d'energies renovables ben ubicades i respectuoses amb els espais naturals i agrícoles. Continuem amb sanitat. A partir del mes de novembre, 20 metges júniors reforçaran l'atenció mèdica a 14 municipis de Catalunya Nord per combatre els deserts mèdics. Els futurs professionals, encara en formació però ja operatius, faran consultes i seguiments de pacients. El dispositiu, impulsat per la Prefectura i l'Agència Regional de Salut, permetrà millorar l'accés a la salut en un departament on un 11% de la població no té metge de capçalera. La web Motherless, que difonia continguts sexuals violents i vídeos de dones violades i a vegades inconscients, ha estat tancat i ja no és accessible. Aquesta web de contingut criminal arribava a registrar fins a 62 milions de visites al mes. La ministra francesa d'Igualtat entre Homes i Dones, Aurore Berger, ha celebrat la decisió i l'ha qualificat de victòria després d'haver denunciat la plataforma a la justícia i a l'Arcom. La ministra ha subratllat la gravetat dels continguts, que incloïen milers de vídeos il·legals, i ha afirmat que el seu objectiu és que el tancament no sigui només temporal. El cas està ara sota l'estudi del parquet, que podria obrir una investigació per ciberdelictes. Acabem amb esports amb Miquel Martínez Vila.
4: El Barça es va proclamar ahir campió de Lliga en un partit contra el Real Madrid. Els blaugranes van guanyar el clàssic al Camp Nou per 2-0 i és la primera vegada a la història que els catalans guanyen la Lliga en un partit contra el seu etern rival. El Barça completa aquesta temporada amb la Supercopa d'Espanya i la Lliga, mentre que el Madrid s'ha quedat sense cap títol i amb un ambient molt dolent al vestidor. Els blaugranes celebraran la Lliga en una rua per Barcelona, que sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou. El Barça haurà guanyat enguany la Lliga de Futbol Masculí i també Femení. I, de fet, el Barça femení jugarà encara a la final de la Copa dissabte que ve i la Champions el dia 23 de maig. En rugby, en canvi, els catalans tenim menys alegries perquè l'USAP va encaixar una derrota contundent al camp del Clermont amb un resultat de 45-14. El partit era intranscendent per la classificació, però els de Perpinyà necessiten millorar les sensacions perquè jugaran la permanència a un sol partit el proper mes de juny. I ara la previsió del temps.
9: Bon dia. Encara estem en zona de baixes pressions i, donc, una estabilitat que dura amb bandes de núvols mitjans i alts. Una matinada majoritàriament assolellada per la plana. Els vents són febles, però tanmateix és un flux de ponent que portarà alguns ruixats febles a la tarda als relleus pirinencs i prepirinencs. Se verifica el refrany, al maig, cada dia un raig, i les màximes es resisteixen encara a pujar. 12 als Angles, 15 a Estabar, 17 a Oleta, 22 a Vinçà i Trullars i també a la Tor de França, al límit antic amb el Reialme de França. 21 a Berestar, de la frontera, igualment. 23 a Sant Esteve, 20 a Polies, 22 a Reines i 17 a la Farga del Mig. Avui Sant Estela i Sant Mamet. Per Sant Mamet ni pollastre, ni peix, ni bolet. És l'11 de maig de 1258 que els representants de Jaume I i de Lluís IX de França, Sant Lluís, signen el Tractat de Corbeil, segons el qual França reconeix la plena independència dels comtats catalans a canvi de renunciar a la Provença.
3: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
10: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
0: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
10: Societat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
9: Al final del mes d'abril s'ha celebrat a Puigcerdà el primer acte de la Universitat de Cerdanya. Es tracta d'una cooperació sorgida de converses entre diverses entitats lligades a l'economia social i solidària de les dues bandes de la Raia. Al capdavant de l'iniciativa, la Fundació Mentalitat Nova i la Plataforma d'Enginyeria Alticat.
11: La Fundació Mentalitat Nova té la seva seu a Puigcerdà.
9: Úrsula Vox.
11: I es va crear l'any 2017. amb finalitats culturals, és a dir, promoure la cultura, i nosaltres sempre diem que és la cultura és tot allò que ens fa viure bé, bé a fons, a respirar a fons, tenir els peus a terra i el cap clar per poder desenvolupar-nos en la vida i anar endavant.
9: Com s'ha gestat aquesta Universitat de Cerdanya?
11: És un projecte que ja va néixer des del primer moment d'un diàleg i d'una cooperació transfronterera. Va ser important la intervenció de la plataforma Alticat, de la qual són socis tots els que portem aquest projecte i que es proposa precisament aquesta finalitat de millorar la cooperació transfronterera entre entitats, sobretot d'economia social i solidària. I vam saber que sortien aquestes subvencions poc tefa i vam pensar a veure què podríem fer. I parlant vam veure que com a necessitat al territori veiem com un factor clau la formació. Perquè la formació és el que està en la base de tot el que després es desenvolupa.
9: Quin tipus d'entitats són convidades avui?
11: Avui hem fet un llançament de professionals, de llançament del projecte per a professionals del sector, d'entitats de formació, han vingut d'universitats, d'instituts i també dels àmbits que enllacen tots aquests sectors. Perquè tenim consciència de que crear una universitat, evidentment, no ho farem només les tres entitats que som sòcies i les dues entitats que són socis associats, sinó crear una universitat és una empresa grossa i, a més, volem que sigui fruit d'una cooperació i necessitem totes les forces de la societat civil per portar endavant aquest projecte.
9: Aquesta universitat tindrà per objectiu tenim més fluïdesa entre les dues bandes de Cerdanya?
11: Sobretot volem unir la població, perquè és cert que la Cerdanya està partida per una frontera d'estats, però aquesta frontera no té per què separar tant les persones com actualment no fa. I certament un tema important és el tema lingüístic, no? És a dir, perquè ens puguem trobar i treballar junts és important que ens puguem entendre, no? I llavors promoure l'ús tant l'aprenentatge del català en la part francesa com també l'aprenentatge del francès en la part catalana de Cerdanya. Això és un tema important. Però aquest projecte va molt més enllà de la llengua, perquè volem treballar i engegar més projectes en aquesta línia.
9: Úrsula, moltes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.
12: El TICAT és, a dia d'avui, una associació, portem 3 anys i ens convertim en Societat Cooperativa Europea abans de l'estiu.
9: Roderic Egal.
12: Propòsit, crear un espai de cooperació transfronterera econòmica en els que diem els Pirineus Catalans, que en aquest cas van des de la Mediterrània a Aran.
9: Roderic, què pretén aquesta jornada i què pretén, primer de tot, aquesta Universitat de Cerdanya?
12: Bueno, jo crec que és el primer projecte europeu que hem parit com a Alticat, seleccionant a uns socis que eren membres nostres, i per promocionar una sèrie d'innovacions pedagògiques que ens semblen importants. Per una banda, són 3 eixos, bàsicament. Un, que és veure si pel campus connecter de Font Romeu hi ha marge per ser un campus connecter transfronterer en cooperació amb les autoritats catalanes. La segona branca és una escola del conviure, perquè pensem que en aquests temps de guerres i de violències en el món és important insistir en els valors del conviure. I la tercera, que és una universitat popular per reconnectar-nos amb la vella tradició de l'educació popular que existeix amb dues bandes del Pirineu.
9: Doncs s'ha desenvolupat aquest matí, aquesta jornada?
12: Aquest és el primer acte que fem, no és el llançament oficial, que ho farem més institucional a principis de juliol. És una miqueta una trobada així entre professionals o gent que té un interès especial en aquests conceptes, en aquestes iniciatives, per començar a fer, d'alguna manera, pinya. i bueno, ens han acollit els nostres companys i cap de fila del projecte de la Fundació Mentalitat Nova, i aquí estem per conèixer-nos i començar a treballar junt. Aquest programa Universitat de Cerdanya només és un primer pas, trigarà 2 anys, amb un pressupost bastant limitat. L'idea és consolidar un projecte potent a llarg termini.
9: Aquest dia era el llançament amb professionals organitzat al voltant de taller d'intercanvis. Clara, Leger, heu vingut a títol personal per aquesta trobada. Quina és la vostra professió?
13: Jo soc assessora legal.
9: Aquí? A Puigcerdà?
13: Sí, treballant des de casa.
9: Quina és la teva primera impressió d'aquesta trobada?
13: Jo crec que és una trobada molt, molt constructiva i simbòlica, i espero que d'aquí, d'aquestes idees, puguin deixar moltes accions concretes al territori.
9: Quins frens veus més forts per la cooperació transfronterera o per la no cooperació transfronterera, més ben dit?
13: Avui van sorgir 4 tipus de frens. L'accés a la informació d'una banda com l'altra de la frontera sobre les iniciatives existents. Falta a vegades de voluntat política de recolzar voluntat d'accions de la gent al territori. La llengua com a barrera també, falta de coneixement del català dels francesos o dels franceses catalans, i últimament existència de marcs legals diferents, que això també complica les accions transfrontereres.
9: Això és el teu. Es podria resoldre aquests marcs legals?
13: Bueno, ara mateix s'ha parlat avui que s'estan fent associacions miralls de cada banda de la frontera per poder cooperar millor. Potser la creació d'una associació europea podria ajudar. No sé si és una cosa que s'està contemplant a nivell europeu.
9: Ets optimista o pessimista sobre el tema?
13: Jo sempre he sigut una optimista eterna, però sí, veig que aquí a nivell local hi ha molta voluntat de les dues bandes, així que espero que, bueno, pues et doni a passar accions concretes cap a demà.
9: Moltes gràcies.
13: Merci.
9: Magda Morvei, has vingut aquí, a aquesta Universitat de Cerdanya. Amb quin objectiu i què treus aquesta trobada?
14: El primer objectiu, no t'ho amago, és un objectiu de curiositat. Estic fent estudis en un màster europeu internacional de temes transfronterers. M'estic a la Cerdanya des de fa 20 anys i doncs hi ha una mena de curiositat i lògica a venir aquí avui a descobrir aquest projecte que s'està posant en marxa.
9: Què s'ha dit?
14: Bé, diguem que el que és interessant és que hi havia actors de les diferents parts, eh? És a dir, Cerdanya, territori comú, territori transfronterer, però evidentment amb 2 identitats estatals diferents, 2 maneres de viure diferents també, malauradament. I aquí ens hem trobat, hem pogut parlar amb una forma de taller de preguntes-respostes, en les quals fa molt de goig i de ple de veure de fet que tenim tots la voluntat de nos trobar, de nos replegar, de nos conèixer millor per tirar endavant els temes transfronterers quins siguin. I doncs hi ha voluntat, hi ha energies, hi ha ganes de fer, ja hi ha projectes que existeixen també, això és a valorar també, ja he dit, però efectivament el que sorgeix són els entrebancs que poden ser polítics, lingüístics, sociològics, històrics, geogràfics, és un conjunt de coses que dificulta aquesta germanor natural que hauríem de tenir.
9: Una germanor que existia abans.
14: Evidentment, tot això la gent s'ho ha descuidat, de fet, els nouvinguts no ho saben, els que són aquí no ho saben tampoc, ja sabeu que no s'aprèn a les escoles la nostra història real comuna, doncs la gent no sap que abans, fa poc temps finalment, érem germans d'història, de llengua, de cultura i de país, i doncs és aquesta recuperació que s'ha de fer en tots els àmbits, no només lingüístic, sinó també intel·lectual, sociològic, geogràfic, hem d'anar recuperant aquesta identitat comuna per efectivament, en realitat, ser un sol territori i no tenir més aquesta frontera que ens separa.
9: El projecte es desenvoluparà a partir de 3 pilars. Un campus numèric transfronterer assequible des dels 16 anys, una escola de convivència a base d'entesa, de coneixement de l'altre i per fi una universitat popular d'ensenyament superior. De la trobada s'ha destacat la voluntat de fomentar la cooperació per tal d'estructurar una dinàmica col·lectiva.
3: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: L'11 de maig del 1974 neix Raf Dumas. El músic de Canos i Purvendres va desenvolupar de ben jove l'afició pels discos. Ja d'adolescent és ell que feia la selecció musical de les festes entre amics. Es va professionalitzar al món dels discs jockey, a més de la producció. Va ser el primer DJ a donar classes en un conservatori de l'estat francès, concretament a Perpinyà. Al nivell d'estils, s'hi destaca la música electrònica, sempre explora nous horitzons i, en particular, la música de cobla. Raf Dumas ha creat el concepte de coblisme, basat sobre el computerisme, però adaptat amb sons de cobla catalana. Escoltem el tema Smoking Cobla del seu disc Coblisme.

0: Fins aquí Smoking Cobla del disc Coblism de Raf Dumas.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Era més bonic el meu país.
4: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments.
5: Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat.
4: El cantant Raimon ha estat i és una de les veus més importants de la cançó als Països Catalans. Darrere seu, molta altra gent es va animar a fer cançons. Teresa Rebull, per exemple, sempre havia dit que va ser escoltant Raimon a París l'any 68 que es va posar a cantar també. Ràdio Arrels la va entrevistar l'any 83 a la Jonquera, feia 2 anys que s'havia creat aquesta ràdio. En aquella ocasió, Raimon va reivindicar-se com un artista més enllà que les seves cançons haguessin pogut ser un crit per la llibertat i contra la dictadura franquista.
6: Les meves cançons no han estat fetes en clau antidictadura i prou, és a dir, si no, doncs no hagués escrit més del 90% de les cançons. Hi ha un sentit antiautoritari en totes les cançons, en les que faig ara i en les que he fet sempre, i és aquest sentit, però va més enllà de la pura anècdota supraestructural, per dir-ho d'alguna manera, la pura anècdota del règim polític que hi ha. Per altra part, jo no he fet cançons només abans i després, és a dir, jo crec que una divisòria de les meves cançons no té res a veure amb la vida de la dictadura, sinó que té a veure amb la meva vida particular i amb la vida col·lectiva. I encara que sigui un fet molt important la desaparició de la dictadura, no es pot dir que les cançons hagin estat tan influïdes per aquest fet com per a que siguin totalment diferents. Hi ha cançons del 64 que jo cante ara, com Treballaré el teu cos, o del 75, quan jo vinc d'un silenci, i hi ha cançons noves, hi ha cançons fetes com molt després de que la dictadura ja no hi era, com Els matins a ciutat o Fou un infant. Hi ha altres cançons fetes abans, com La musicació de poemes d'Ausias Marc. O sigui que tu agafa també un cantant francès que teniu més a mà, el Leo Ferrer o el senyor Brassens o el que sigui, i evidentment no va lligat al tipus de situació de règim polític en el qual hem estat vivint el seu tipus de cançó. Jo crec que la cançó té unes altres claus per ser jutjada que no l'estrictament règim polític.
7: Potser llavors és que la nova cançó masses vegades ha estat potser connectada amb la situació política de Catalunya.
6: No, és que això donava...
7: No, vull dir, des de fora potser s'ha dit nova cançó és una cançó reivindicativa, una cançó missatge, i ha deixat potser de ser...
6: No és reivindicatiu el Ferrer o ha estat reivindicatiu el senyor Brassens en segons quines coses. Jo recordo aquella cançó de la Gran 14 Juillé, que és una meravella de cançó, vull dir que està molt bé, que és molt reivindicativa de moltes coses. De que no, jo crec que hi ha hagut possiblement una esquematització del fet, i després aquesta cosa de dir nova cançó a tot un grup que en definitiva ens han mort cada 2x3, que érem un grup que no era un grup, que no era homogeni, perquè cadascú...
7: Moviment.
6: Jo crec que tampoc ho era, perquè cadascú anava una mica pel seu compte, i cadascú va pel seu compte, i uns perduren i altres ho deixen pel camí, i uns la gent continua anant i altres perden públic una temporada, després torna a tenir-ne. Vull dir que això és molt ondulant i va més lligat al fet de la persona que canta que no al fet de lo que tu dius moviment. És a dir, la nova cançó ha estat una etiqueta vàlida com a etiqueta, en el sentit que donava a conèixer realment un procés nou de ressorgiment d'una cosa que no hi era, que és una sèrie de senyors que es posaven a cantar en català. Això no hi era, abans dels 60, i evidentment va fer aquest fet. Ara, cada 2x3 sortien escales i la crisi de la nova cançó i s'ha mort la nova cançó, etc. Però aquí n'hi ha actualment, doncs, en un país tan petit com el nostre, hi haurà 8 o 10 o 12 persones que viuen de la seva professió, esclar, doncs no està malament com a balanç.
4: El cantant Raimon, l'any 83, a la Jonquera, on va fer un concert amb molta assistència de catalans del nord.
1: Radio Arrels.

0: Bon dia. Encara estem en zona de baixes pressions i, donc, una estabilitat que dura amb bandes de núvols mitjans i alts. Una matinada majoritàriament assolellada per la plana. Els vents són febles, però tanmateix és un flux de ponent que portarà alguns ruixats febles a la tarda als relleus pirinencs i prepirinencs. Se verifica el refrany, al maig, cada dia un raig. I les màximes es resisteixen encara a pujar. 12 als Angles, 15 a Estabar, 17 a Oleta, 22 a Vinçà i Trullars i també a la Tor de França, al límit antic amb el Reialme de França. 21 a Berestà, de la frontera, igualment. 23 a Sant Esteve, 20 a Polies, 22 a Reiners i 17 a la Farga del Mig. Avui Sant Estela i Sant Mamet. Per Sant Mamet ni pollastre, ni peix, ni bolet. És l'11 de maig de 1258 que els representants de Jaume I i de Lluís IX de França, Sant Lluís, signa el Tractat de Corbeil, segons el qual França reconeix la plena independència dels comtats catalans a canvi de renunciar a la Provença.
1: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
0: L'Europa de les llengües. Un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
2: A Europa s'hi parlen moltes més llengües de les que molts de nosaltres coneixem. El Miquel Martínez Vila ens està oferint un viatge per tots aquests idiomes. Miquel, bon dia.
3: Bon dia, Cleofé.
2: Avui som a una regió a la costa del Mar del Nord.
3: Sí, som a una regió costanera del Mar del Nord que s'estén des del nord-est dels Països Baixos fins al sud-oest de Dinamarca, un territori anomenat Frísia. En aquest territori vivia un poble germànic que acabaria emigrant juntament amb els saxons cap a les illes britàniques i, per tant, els anglesos tenen una arrel conjunta amb aquest poble germànic meridional. Els frisons han acabat dividits entre les administracions dels Països Baixos, Alemanya i Dinamarca, però en territoris que no són contigus entre si, i els seus dialectes s'han anat separant els uns dels altres fins als punts que actualment hi ha grans problemes de comprensió entre els tres dialectes, o ja pràcticament llengües, dels frisons. La llengua frisona forta, al dia d'avui, és el frisó occidental, la que es parla a la regió neerlandesa de Frísia, que és parlada pel 70% dels habitants d'aquesta regió.
2: Doncs parlem primer d'aquesta regió occidental de Frísia.
3: Sí, per situar-la al mapa hem de pensar que som als Països Baixos. La meitat nord d'aquest estat és una terra al voltant d'un mar interior que, en la seva obertura pel nord, està tallat per un gran dic que evita que tot l'estat s'inundi. La costa i les illes més properes a l'orient d'aquest dic formen la província de Frísia. Aquesta regió té una economia molt agrària, sobretot amb la ramaderia de vaques, i a la província hi són oficials tant el frisó com el neerlandès, i el frisó es fa servir pel govern, la justícia, l'educació, els mitjans de comunicació, tot plegat. Políticament hi ha alguns partits polítics, com el Partit Nacional Frisó, que és un dels quatre partits que forma part del govern regional.
2: Abans has dit que el frisó també es parla a Alemanya i Dinamarca. Fa frontera la província de Frísia amb Alemanya?
3: Doncs no. Entre la regió de Frísia i Alemanya encara hi ha la província de Groningen, una zona que fins l'edat mitjana va ser de llengua frisona, però ara ja no ho és més. Per aquest motiu, com que els territoris frisons no estan comunicats entre ells, els diferents dialectes cada vegada se separen més.
2: El segon dialecte frisó és el septentrional.
3: Sí, en aquest cas es parla en un territori frisó que és al nord de tot d'Alemanya, a l'istme que uneix Alemanya i Dinamarca. El territori frisó és la part de la frontera entre els dos estats. En aquest territori hi ha associacions culturals i polítiques en defensa de la llengua i s'ensenya el frisó de manera voluntària a les escoles públiques. La presència als mitjans de comunicació és molt baixa, però encara existeix. Políticament aquí els frisons també estan organitzats i sovint fan front comú amb la minoria danesa de la zona per poder tocar poder.
4: In de herfst van 2021 stuurde Frieslandoc twee documentaires uit onder de naam De Ontdekking van Friesland. Een zoektocht naar het ontstaan van een Fries gevoel van eigen identiteit.
2: I encara hi ha un tercer dialecte molt minoritari.
3: Sí, aquest es parla més al sud, al land de la Baixa Saxònia, i aquest dialecte té poc més de 2.000 parlants i està molt amenaçat.
2: I sempre ens recomanes un lloc per visitar de la zona on es parla aquesta llengua.
3: Sí, avui serem a la regió frisona occidental, als Països Baixos, a l'illa de Schiermonnikoog, o pels frisons Ski a Montsix. És el punt més al nord dels Països Baixos i actualment és una destinació turística important. L'illa té 40 quilòmetres quadrats i el principal mètode de transport allà és la bicicleta. L'illa té un sol municipi de 900 habitants i és el municipi menys poblat de tots els Països Baixos, i per aquest motiu els habitants de Schiermonnikoog sempre proven de ser el primer municipi que declara els resultats quan hi ha eleccions.
2: Moltes gràcies, Miquel.
3: Gràcies, Cleofe.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Setena part. Josep Maria Figueres, quina és la relació de Pau Casals amb la religió, amb l'església?
1: Casals es forma musicalment amb una església. Casals té els seus festivals de música parada en una església. Casals a Puerto Rico està amb una església. La vinculació de Casals amb una església és constant. Constant perquè la seva mare, malgrat dir-li que no creu en les lleis, etc, etc, l'impregna de valors. I quan hi ha aquests valors, hi ha l'església. No és, però, allò que en dirien una beata, un de misses, però sí que hi participa. De cap manera està vinculat a la maçoneria, com algú ha suggerit, però sí que ell entén que l'església és part consubstancial i pateix. Mai he vist una veneració tan alta com a Assís, agenollat, la Marta a terra i ell agenollat amb una, sota un coixí, a Assís, a Itàlia, arran del pessebre, en el lloc en el qual hi havia la famosa grota d'on va aparèixer el que és el pessebre. Quan va a Natzaret, quan va a la cova de Betlem, quan va a Jerusalem, les cartes que li envia el Joan Alavedra, el seu biògraf, que fa una biografia esplèndida, poètica, i que si ve històricament doncs, hi ha poques dades, però sí que el situa humanament d'una manera magistral, com a gran periodista que era l'Alavedra, ell té doncs, una veneració absoluta, un respecte immens. I tant és així que el pessebre, a l'arxiu de l'Orfo Catral, ho he pogut veure amb tot deteniment, amb tot detall, vol que el pessebre s'estreni al Vaticà. A Montserrat hi va sempre, i quan un monjo de Montserrat sigui el pare Ildefons Lobo a Memphis, que va escoltar el pessebre, diu, soc un monjo de Montserrat, diu, entri. O quan els monjos de Montserrat el van a veure a Prada per parlar de les seves peces clàssiques que havia compost, el Nigre de Summa, Virgen Maria, Om Omnes, etc., de les quals donarà els drets a l'abadia de Montserrat i encara avui es reediten els discos. La implicació, per tant, de Casals amb l'Església és absoluta. No des d'aquesta dimensió de veneració cega, sinó d'una imatge profunda de fe.
0: Escoltem un extracte de l'oració a la Verge de Montserrat de Pau Casals, interpretada per l'Escolania de Montserrat.

0: Parlem ara del seu recorregut, que després de la derrota dels republicans, que finalment fa arribar Pau Casals a Prada, al Conflent.
1: Casals es belluga per París com a casa seva, es belluga per Londres com

0: Nau, doncs on marxa? Ell no, no hi marxa, ell ja hi era, però és que havia vingut, havia marxat, havia tornat. Se li havia fet un salt conduït, com a músic, i torna. La por que hi havia és de que potser no tornarà, però torna. I la primera vegada, el 36, ja li donen papers, el 37 i 38, per tant, surt i torna, surt i torna. Per tant, és home ja de confiança. Altres no torna, ell torna. I aleshores, a Prada hi arriba gràcies a uns contactes amb la família Guarro, que hi ha aquesta relació que li recomanen. Ell veu també que és una ciutat propera per morfologia. Ja sap que Catalunya del Nord és Catalunya, però té aquesta tipologia de ciutat, és una població catalana, s'hi troba bé, i aleshores ell va bé, estarà primer en aquest gran hotel uns dies, intentarà marxar quan hi hagi l'ocupació nazi, tindrà la mala sort que el Chaplin és bombardejat i per tant hauran de tornar els dos taxis, amb un hi van els de la Vetra i amb l'altre ell hauran de tornar els dos taxis de travessant una altra vegada des de la costa de Normandia fins a Prada, i allà estarà en diverses casetes que se l'han recordat, si bé la més coneguda és la famosa Vila Colet, perquè hi estarà més temps, hi estarà 10 anys amb els Alavedra, amb la família Alavedra, per cert, el Joan Alavedra, però també havia estat amb altres dues o tres de petitetes, que totes gairebé, quan me les va ensenyar en Gual, són similars, senzilles, humils, planta baixa, una miqueta de jardí i una habitació, i a vegades havia de posar el violoncel damunt del llit perquè no hi havia espai. Ell és una persona austera, és la seva mare li mostra, li ensenya, i aleshores la seva mare li transmet també aquests valors. Per tant, ell és feliç doncs, fent una partida d'òmino al vespre amb els amics, és feliç parlant els diumenges amb les tertúlies que fa, sigui a Prada o sigui a San Juan de Puerto Rico, doncs amb els amics catalans, i tocant, i assajant al matí, anant a fer el passeig. Persona, per tant, frugal en la seva vida, fuma poc, una pipa poc, pràcticament no veu perquè el madejava, i no veu, és abstemi, i es manté, per tant, doncs, amb una vida doncs, de relació molt cordial. Les cartes ens permeten veure doncs, com és la seva relació amb el món, com tants i tants exiliats a l'època que tenen amb les cartes aquesta expressió de la seva vida, i per tant doncs, és una vida socialment molt senzilla. Però l'Oda és convidat arreu, de la Casa Blanca doncs, als palaus, o va a les grans sales, de la Pleyel a les primeres d'Estats Units, de Nova York, de San Francisco, etc. I per tant, doncs, es belluga arreu amb naturalitat i amb normalitat.
1: Acabarem, Josep Maria Figueres, amb el debat permanent, Pau o Pablo?
0: Bueno, Pablito. Ell de petit la seva mare li deia Pablito. Per tant, ell, els catalans amb els noms ens hem de fixar que aquell nom, quants n'hi ha que es diuen Francisco i d'aquí ve Cisco, quants n'hi ha que es diuen Conrado i aquí a l'Empordà ho tenim, que tenim molts noms d'aquesta matriu que ja s'ha assimilat. Per tant, no vol dir res. Ara bé, Pau té una connotació en francès i ella a París hi havia viscut, hi havia anat i l'escrivé la primera vegada quan va a Bèlgica, si està 4 dies, després quan torna de Brussel·les, després d'aquest contacte infructuós que el ridiculitzen si passa un temps, els 2 primers anys, després viurà gairebé 10 anys, etc. Per tant, a francès Pau no t'ho diuen pas. Aleshores hi ha una distorsió. D'altra banda, quan s'escriu a Catalunya, ell sempre signa Pau, les cartes, Pau. Ara, quan és un acte públic fora, fa Pablo. Quan és una acció que ell controla, posa Pau. Quan no la controla, li surt el que posen els altres, que en aquest cas pot ser Pablo o pot ser Pau. Però ell utilitza Pau. Sempre amb naturalitat i amb normalitat. El fet és que la família li deia Pablito

0: i que Pablo és el nom amb el que comença. Jo mateix he vist que els meus llibres, quan tenia 10, 11, 12 anys, signava José, no signava Josep. Això va ser posteriorment quan ja vaig tenir una mica consciència de l'opressió. Aleshores vaig dir, jo vull recuperar el meu nom, i vaig posar Josep. Però ell comença, per tant, doncs, amb una rutina, un mimetisme, etc. Pablo, com comença escrivint en castellà, com la majoria de persones, comença a escriure en francès i quan prenen consciència es passen al català, catalanitzen el nom, etc. Per tant, ell és Pau pels catalans i per ell, i Pablo internacionalment, i no sempre, només en una part. Molts concerts i al final de la seva vida sempre serà Pau.
1: Moltíssimes gràcies, Josep Maria Figueres. Fins aviat.
0: Fins una altra.

Era la setena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: La Convenció sobre la diversitat biològica que ja han firmat 196 estats, però que pocs apliquen. Bon dia. La biodiversitat del planeta té un escut jurídic, la Convenció sobre la Diversitat Biològica, CDB, un tractat internacional jurídicament vinculant que va néixer del consens de la comunitat internacional en un moment històric. Oberta la signatura el 5 de juny de 1992, durant la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, la celebre Cimera de la Terra de Rio, la CDB representa un dels acords ambientals més ambiciosos mai adoptats, amb tres objectius principals: la conservació de la diversitat biològica, l'ús sostenible dels seus components i la distribució justa i equitativa dels beneficis derivats de la utilització dels recursos genètics. El que fa singular aquest tractat és l'amplitud del seu abast. La Convenció no es limita a protegir espècies concretes o espais naturals delimitats, sinó que abasta tots els nivells de la diversitat biològica. Els ecosistemes, les espècies i els recursos genètics. S'estén també al camp de les biotecnologies a través del protocol de Cartagena sobre bioseguretat i toca àmbits tan diversos com la ciència, l'agricultura, el món empresarial, la cultura o l'ensenyament. L'òrgan rector és la Conferència de les Parts, la COP, integrada per tots els governs que han ratificat el tractat i que es reuneix cada 2 anys per avaluar els avenços i fixar noves prioritats. Malauradament, sabem amb quins resultats. I avui, aquesta Convenció sobre la Diversitat Biològica compta ja amb 196 parts, 196 estats firmants. Una xifra que evidencia el consens global entorn de la protecció de la vida en totes les seves formes, però que contrasta amb la lentitud del resultat sobre el terreny, on la pèrdua de biodiversitat continua a un ritme que cap tractat per si sol no ha aconseguit aturar.
5: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
1: Radio Arrels.
0: Radio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Radio Arrels.
6: Bon dia, som dilluns 11 de maig i us informa Paula Escudero. Aquest dimecres comença el Festival Identicat, dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes, amb concerts, cercaviles, danses i activitats populars organitzades per l'Associació Aire Nou de Baó. L'obertura del festival es farà amb un concert de la Coral Solstici i el cantautor nord-català Pere Figueres. Francesc Villoc, director de la Coral.
7: Nosaltres des del començament hi hem sigut cada any, sense interrupció. Nosaltres, aquest concert, tenim dos objectius. El concert s'intitula País de Poetes i en aquest concert hi haurà, doncs, totes les cançons que es cantaran seran de poetes nord-catalans.
6: El Festival Identicat s'allargarà fins diumenge i es tancarà amb un cercavila i una actuació castellera als carrers de Baó. A Perpinyà, els ecologistes s'oposen al projecte de pista ciclable previst a la vora de la Bassa, al centre de la ciutat, impulsat per l'Ajuntament. Critiquen que el traçat és discontinu i mal planificat, amb rampes i desviaments que el fan poc pràctic i poc segur, i alerten també dels possibles conflictes amb els vianants per la manca d'espai. El secretari regional dels ecologistes, Nicolás Berjoan, ha advertit que el projecte podria acabar sent un fracàs important si no es revisa. A l'Empordà, prop de 200 persones s'han manifestat dissabte a l'Estartit contra els macroprojectes d'energies renovables previstos, com el parc eòlic marí del Golf de Roses. Una batalla simbòlica de gegants contra molins ha servit per denunciar aquests projectes en una mobilització festiva que ha reunit entitats mediambientals, veïns, pagesos i representants municipals. Els participants defensen un model d'energies renovables ben ubicades i respectuoses amb els espais naturals i agrícoles. Continuem amb sanitat. A partir del mes de novembre, 20 metges júniors reforçaran l'atenció mèdica a 14 municipis de Catalunya Nord per combatre els deserts mèdics. Els futurs professionals, encara en formació però ja operatius, faran consultes i seguiments de pacients. El dispositiu, impulsat per la Prefectura i l'Agència Regional de Salut, permetrà millorar l'accés a la salut en un departament on un 11% de la població no té metge de capçalera. La web Motherless, que difonia continguts sexuals violents i vídeos de dones violades i a vegades inconscients, ha estat tancat i ja no és accessible. Aquesta web de contingut criminal arribava a registrar fins a 62 milions de visites al mes. La ministra francesa d'Igualtat entre Homes i Dones, Aurore Berger, ha celebrat la decisió i l'ha qualificat de victòria després d'haver denunciat la plataforma a la justícia i a l'Arcom. La ministra ha subratllat la gravetat dels continguts, que incloïen milers de vídeos il·legals, i ha afirmat que el seu objectiu és que el tancament no sigui només temporal. El cas està ara sota l'estudi del Parquet, que podria obrir una investigació per ciberdelictes. Acabem amb esports amb Miquel Martínez Vila.
3: El Barça es va proclamar ahir campió de Lliga en un partit contra el Real Madrid. Els blaugranes van guanyar el Clàssic al Camp Nou per 2-0 i és la primera vegada a la història que els catalans guanyen la Lliga en un partit contra el seu etern rival. El Barça completa aquesta temporada amb la Supercopa d'Espanya i la Lliga, mentre que el Madrid s'ha quedat sense cap títol i amb un ambient molt dolent al vestidor. Els blaugranes celebraran la Lliga en una rua per Barcelona, que sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou. El Barça haurà guanyat enguany la Lliga de Futbol Masculí i també Femení. I, de fet, el Barça femení jugarà encara la final de la Copa dissabte que ve i la Champions el dia 23 de maig. En rugby, en canvi, els catalans tenim menys alegries perquè l'USAP va encaixar una derrota contundent al camp del Clermont amb un resultat de 45-14. El partit era intranscendent per la classificació, però els de Perpinyà necessiten millorar les sensacions perquè jugaran la permanència un sol partit el proper mes de juny. I ara la previsió del temps.
8: Bon dia. Encara estem en zona de baixes pressions i, donc, una estabilitat que dura amb bandes de núvols mitjans i alts. Una matinada majoritàriament assolellada per la plana. Els vents són febles, però tanmateix és un flux de ponent que portarà alguns ruixats febles a la tarda als relleus pirinencs i prepirinencs. Se verifica el refrany, al maig, cada dia un raig, i les màximes es resisteixen encara a pujar. 12 als Angles, 15 a Estabar, 17 a Oleta, 22 a Vinçà i Trullars i també a la Tor de França, al límit antic amb el Reialme de França. 21 a Berestar, de la frontera, igualment. 23 a Sant Esteve, 20 a Polies, 22 a Reines i 17 a la Farga del Mig. Avui Sant Estela i Sant Mamet. Per Sant Mamet ni pollastre, ni peix, ni bolet. És l'11 de maig de 1258 que els representants de Jaume I i de Lluís IX de França, Sant Lluís, signa el Tractat de Corbeil, segons el qual França reconeix la plena independència dels comtats catalans a canvi de renunciar a la Provença.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: La revista de la setmana.
6: Amb Pasqual Tirac.
9: Ja ha arribat l'hora d'acollir la Judit Càlix, la directora de la revista Cuina, com cada mes, per fer una ullada sobre el sumari del moment. Bon dia, Judit.
10: Bon dia.
9: Es veu que heu pogut imprimir la revista sense problema, eh?
10: Sí, aquest número, sí, sí. Si la mireu, si la guaiteu, doncs veureu que hi ha una plata, doncs, d'arròs negre.
9: Amb tinta.
10: amb tinta, exacte, que nosaltres li diem arròs negre perquè és negre per la tinta. Vull dir que hi ha gent que també hi posa tinta artificial, però nosaltres estem parlant de la tinta natural, la tinta dels cefalòpodes, no? que és tant ja sigui de sípia com de calamar, doncs, però és que és capaç de transformar doncs, el color d'un plat en molt poca quantitat. No? I està molt, és un ingredient molt arrelat a la tradició doncs, marinera de casa nostra, perquè li aporta doncs, sabor, a més de color li aporta molt de sabor. Doncs hem fet així un reportatge super, jo trobo molt interessant perquè la tinta no és un ingredient que s'hagi estudiat tampoc molt, perquè és secundari, evidentment, però bé, és al final la tinta, dius, els pops, alguns pops també en tenen, però està formada per melanina i altres substàncies residuals i com sabreu, doncs, les sípies i els calamars doncs, la fan servir, doncs, l'amagatzemen doncs, per una mica per defensar-se doncs, dels seus depredadors, no? Que quan es veuen, es senten atacats, doncs ells alliberen doncs, aquesta tinta i tenen temps de marxar. Quan es pesquen aquestes espècies, aquesta tinta doncs, la podem fer servir en molts plats, no només amb aquest arròs amb tinta o arròs negre. No? Nosaltres, per exemple, proposem un hummus, doncs un hummus que es fa amb cigrons, però li dones el toc aquest de tinta que li dona aquest color diferent. Després hem versionat doncs, un plat de l'Albert Rauric, que és un cuiner que té un restaurant japonès molt català. Jo sempre li dic que bueno, tu ets japonès, però molt català, que es diu Dos Palillos, que està aquí al centre de Barcelona, que us recomano molt. I té un dels seus plats, és el shiokara, i nosaltres hem fet una versió d'aquest shiokara, que són uns calamarsets doncs, amb una salsa doncs, amb tinta. I després, bueno, fem el típic arròs negre no podia faltar i també ens atrevim doncs, amb una panna cotta, no? És un ingredient que també ens diuen molts cuiners que és millor comprar-lo pasteuritzat, si no l'has de coure. Doncs si hi ha gent que el vol fer servir per una vinagreta, doncs és millor comprar-lo, que ja n'hi ha a totes les peixateries. I és, a més, doncs, que ens atrevim, tots ens deien que ens atrevéssim més a fer-lo servir doncs, en plats que més enllà doncs, dels típics fideus o arrossos, no?
9: A més que dona un toc de color, té un impacte interessant a la cuina.
10: Sí, sí, sí, i també de sabor, i la cuina innovadora també la fa servir molt. En aquest reportatge doncs, també hem parlat amb el xef del Disfrutar, millor restaurant del món, i ens comentaven doncs, que fan servir la tinta, doncs, per exemple, com a tint, per elaboracions noves del restaurant. Ens comentaven que feien una preparació amb un film de midó amb la qual fan uns raviolis i llavors és una pasta translúcida que, clar, la pots tenyir amb productes naturals amb el que vulguis. Si tens un to verd, doncs quedarà verda. Si és negre, doncs negre. Llavors això dona possibilitats doncs, infinites doncs, a la cuina d'avantguarda.
9: Quan vingueu per Catalunya Nord haureu de tastar un dels plats signatures del xef Bruno Léger,
10: sí,
9: que hi prepara un fullat amb tinta de sípia,
10: sí,
9: per damunt una espuma de cabra, de formatge de cabra, i per decorar algunes verduretes.
10: Ah, doncs me l'apunto, que aviat tenim una visita pendent i escolta, és això, sí, sí, ja et dic que els cuiners doncs, més innovadors és un ingredient que mira, és un ingredient que ha passat de la cuina marinera doncs, més senzilla doncs, a l'alta cuina, no?
9: Per parlar de cuina més casolana i de mercat, veig que feu un reportatge sobre la boqueria i tothom sap que a la boqueria hi ha un problema de turistificació. Hi ha solucions o no?
10: Doncs sí, sempre allò que diuen excepte la mort, tot té solucions. Però a veure, estem en un moment, viu un moment crític. La boqueria s'ha doncs, convertit en una de les principals atraccions turístiques de Barcelona. Vull dir, és cada dia aquí hi ha una gentada que està molt bé, i que el que passa que cada vegada doncs està convertint menys en un mercat i més en una atracció turística. Les parades doncs, de la gent que es jubilen, doncs llavors les agafen doncs altres propietaris i les converteixen doncs en botigues. Ara el que domina més són pernil o ibèrics en general, ostres, a la part del mig on hi havia les parades del peix, doncs hi ha diverses que són ostres, fregits I després les de fruita, doncs, que venen, doncs, els sucs, els batuts també de fruites i moltes capsetes d'aquestes amb macedònies o fruita tallada. Clar, això és el producte tradicional, cada vegada va quedant, doncs, en menor proporció respecte a la resta de proposta. Llavors, el que estan intentant és aturar això. Ara els gestors, bueno, volien mirar, doncs, de que el 40 o el 60% de totes les parades, si a dalt posa fruiteria tal, han de tenir fruita del producte pel qual van néixer. Això és complicat, perquè si tu estàs treballant sucs i només tens sucs, doncs tindràs com un petit mostrador, doncs, amb producte tradicional, però per quedar ben, bueno, no sé, s'ha de mirar a veure com acaben això desenvolupant. Tu pensa que abans tots els cuiners de Barcelona baixaven a aquí a la Boqueria a comprar. Molts que no eren del barri, el Carles Gaig m'explicava que ell tenia el restaurant a Horta i la Boqueria era una mica com el mercat central, o sigui, coses que no trobaves al mercat del seu barri, doncs baixaven aquí, coses més específiques, doncs els bolets, els marisc, que així és més específic, doncs ell baixava i ho trobava aquí. Albert Adrià també ens explica, doncs, que el 85, doncs, que ell recorda que no hi havia cap turista, o sigui, els turistes no hi anaven mai, no era un lloc, doncs, això. També està bé que en aquell moment descobrissin, doncs, la Barcelona més autèntica, però ara, clar, el que ha fet és el turisme és canviar l'essència del mercat, no? Per acabar-ho d'adobar, doncs, els darrers anys els traspassos de llicències o els acords privats entre particulars han arribat a xifres milionàries. O sigui, que si un senyor que té una botiga de pesca salada, doncs, se la vol traspassar perquè jubila, doncs, de vegades un altre que portaria el mateix producte i que oferia la Mar de Vent no pot assumir aquests traspassos tan milionaris.
9: I vols dir que els gerents, perquè hi ha algun gerent, suposo, del mercat, està conscient d'això i volen emprendre alguna cosa?
10: Sí, ells ho diuen, que són conscients, doncs, que mantenir el caràcter de la Boqueria i que sigui obert a tota la ciutat, doncs, és primordial. Llavors, bueno, estan mirant, s'inspiren molt en altres mercats, no? Pensen en referents internacionals, doncs, com el Borough Market de Londres, Porta Palazzo de Turí, i ells sí que tenen referents de mercats que encara mantenen, doncs, aquest caràcter, doncs, tan vinculat amb la ciutat que els acull, no? I després també hem demanat, una dels apartats interessants era que hem demanat a cuiners o a la Benedetta Tagliabue, que és la que va fer la reforma, doncs, al mercat de Santa Caterina, com ells s'imaginen, què farien ells perquè la Boqueria tornés una mica, doncs, a tenir, a fer goig d'anar-hi a visitar, perquè ara el que passa al propi ciutadà és que hi vas i sí, hi ha parades que estan molt bé, jo dies, com que treballo molt a prop, doncs hi ha dies que vaig a dinar a alguna barra i tot això, però clar, sempre veus allà tanta gent i tant producte així estrany. I a mi de les idees que més m'agradaven era el xef Adrià, doncs, què hi faria, convertiria, doncs, la Boqueria, doncs, en el millor parador de la cuina catalana, no? Doncs que dignificaria o faria el menjar que hi ha ara per emportar, però que fos de qualitat i que, doncs, per què no una parada, doncs, de fideus a la cassola o de croquetes i canelons, però ben fets, no amb el que hi ha ara, no? I altres també demanen això, doncs, més control i inspecció i evitar la competència deslleial. Clar, perquè a més aquestes parades de degustació també entren en conflicte i en competència amb els bars i restaurants que hi ha pel voltant. Bueno, és una cosa tan nostra que el barceloní se'l sent, és un mercat que se'l sent molt seu. Jo diria que més que el barceloní, és tot Catalunya. Sempre que molta gent venia aquí a Barcelona i anaven en una parada obligada, era anar a la Boqueria, no? I és un debat, doncs, penso que ens interpel·la a tots i que està molt bé explicar la realitat. Tampoc no cal explicar històries de que, fantàstic, el millor mercat del món. Bueno, sí, és un dels millors mercats del món, però a veure cap a on anirà i que tots ho vegem una mica.
9: Volia, encara tenim temps, volia que me comentessis un apartat que feu a la revista on analitzeu dades numèriques. I he vist que les xifres parlen. Hi ha un requadre sobre llegums, Ben estrany.
10: Sí, sí, sí. És una secció que, a més, és bastant nova. Em sembla que la vam començar a fer el febrer passat. Li diem la cuina de dades, no? Al final és una infografia, un conjunt de diferents infografies que explica una notícia a través d'una manera molt gràfica, no? Llavors, el que diem, en aquest cas, li dediquem als llegums, perquè el conreu de lleguminoses ha estat històricament molt arrelat al nostre sistema alimentari. És una de les bases, no?, del que diem de la cuina mediterrània. I tot i això, l'estat espanyol, que se'n conreen, que a mi em semblava bastant, 70.000 tones, només cobreix el 58% del consum. O sigui que la resta, tot s'importa i venen dels Estats Units, del Canadà, de Mèxic, de l'Argentina. I llavors això, malgrat tenim unes varietats, que, per exemple, a Catalunya tenim un mosaic molt divers de varietats i, a més, molt apreciades per la població. Per exemple, jo la zona on visc, que està a prop d'Igualada, a la zona nord de la comarca de l'Anoia, tenim el cigronet de l'Alta Anoia, que és un cigró molt petitet, que la pell no es nota, sembla que no tingui pell, i bueno, té una producció molt petita, però és molt bona. Però bueno, també podem parlar del fesol de Santa Pau, de la Garrotxa, de la mongeta del Ganxet, de la mongeta del castellfollit del Boix, del cigró d'Oristà. O sigui, tenim un munt de lleguminoses amb nom i cognoms molt vinculades al territori, que el que hem de fer és donar-li suport, no?, i potenciar els nostres productors. Si hi ha més demanda, si nosaltres vigilem i hi ha aquesta necessitat i volem comprar llegum d'aquí, suposo que serà més rendible pel pagès dedicar-s'hi i que augmenti aquesta producció, aquests cultius que només ens cobreixen la meitat del que consumim realment. I, a més, és també una altra de les dades que donem, és que, a més, o sigui, ja som deficitaris, n'hem de comprar, però és que, a més, mengem molt poc llegum. O sigui, hi ha una mitja que em sembla que és que mengem uns 2,6 quilos de llegum cada persona per any. Però és que haurien de ser, per allò de si nutricionalment, per anar bé, n'hauríem de menjar 11,5. O sigui, t'ho he imaginat, de 2,6 a 11,5. Llavors ja, no sé, hauríem de fer plantacions a Mart o a la Lluna perquè no en tindríem tots. Però a vegades són aquestes dades que són, bueno, que es contradiuen una mica amb les necessitats que hi ha de la població, el que diuen nutricionalment que seria, que ens aniria bé, i que llavors amb el que realment disposem de producte, no? I llavors també pensar això, que siguem conscients que un llegum que t'arribi de l'Argentina o de l'altra banda, de Mèxic, pot perfectament recórrer uns 7.500 quilòmetres. Això també té una despesa, però energètica, brutal, no?
9: Sí, sí. Potser s'hauria de pensar a fer campanyes de promoció, com hi ha els mesos de la gamba o de la garrota, fer setmanes de lleguminoses.
10: Exacte, exacte. Sí, sí, és que n'hem de menjar 3 o 4 vegades a la setmana i no les mengem. Jo la primera, però a mi que m'encanten. Jo sempre m'estaria fent amanides de llegum, però no en mengem.
9: Oh, molt bé, Judit. Ja tenim uns quants elements del sumari de la revista Cuina del mes de maig. Moltes gràcies per això, Judit Calix. Ens retrobem el mes que ve.
10: Sí, moltes gràcies a vosaltres. I el número que ve és el número 300 i és el que comencem a celebrar el nostre 25è aniversari. Comencem amb una sèrie d'actes que hem preparat per aquest any.
9: Molt bé. A veure si la ràdio es desplaça fins allà per cobrir un esdeveniment d'aquests.
10: Ai, ens encantaria, com vulgueu.
9: Molt bé. Prenem cita i ja veurem. Fins aviat.
10: Fins aviat. Gràcies.
0: La revista de la setmana.
5: Radio Arrels, a Toluges, 95.
0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. El País Valencià amb Víctor Labrado. Parlem amb en Víctor Labrado, que és exprofessor de secundari, ara jubilat, escriptor, director d'una revista, La Veus dels Llibres, al País Valencià.
1: Coordinador.
0: Es nota que en aquest segle XXI, diríem d'aquesta manera, hi ha atacs gairebé sistemàtics a tots els territoris de parla catalana. Com ho tenim al País Valencià?
1: Mira, jo en principi diria que ho tenim bé, perquè també ens ataquen en la mesura que progressem. Normalment diuen, ara han creat el conflicte. No, el conflicte no es crea. El conflicte reviscola. El conflicte estava somort i de vegades, quan es produeix un avanç significatiu o no de la llengua, es produeix un atac, segurament per compensar, no? Per compensar aquest... I la veritat és que sí, mira, aquí a la universitat em van confiar una sessió sobre els atacs a la llengua i dius, home, puc triar, eh? Hi ha material, se'n pot parlar de molt. I costava fer una mostra dels atacs més significatius, perquè bàsicament hi ha dues menes d'atacs, els que fan mal i els que no. Els contraris, hi ha atacs tan mal fets que poden acabar fins i tot beneficiant-nos. I això passa. És una situació complicada, rica. I no ens avorrim. Estem entretinguts i fins i tot a vegades divertits.
0: Qui ataca? És el del banc polític que hi ha atacs?
1: Mira, els atacs són transversals, que et diuen ara els moderns. Te'ls pots esperar per la dreta i per l'esquerra. I de vegades els atacs que venen de l'esquerra són més intel·ligents i fan més mal. De vegades. És a dir, no es pot dir que la dreta tinga l'exclusiva dels atacs. I és una cosa que és perniciosa, perquè hi ha gent que respon molt fàcilment als atacs que venen des de la dreta, però quan els atacs venen de l'esquerra costa més de respondre, perquè sembla que si qüestiones una mesura concreta de l'esquerra estàs afavorint la dreta. És una dinàmica de la qual hem de fugir. Un atac a la llengua és un atac a la llengua i s'ha de considerar objectivament.
0: Aquests atacs es concretitzen per atacs al nivell, per exemple, de les polítiques d'ensenyament o més enllà?
1: La llengua ens l'ataquen a tots els nivells. A l'ensenyament també. A l'ensenyament també. I concretament el govern progressista que hem tingut entre el 2015 i el 2023, per exemple, va acabar amb les popularment anomenades línies en valencià, dins les quals hi havia tota la immersió lingüística que teníem. Per allò de que tots han de ser iguals, s'ha de fer una cosa uniforme en tot el país, cosa que és impossible, perquè al País Valencià la situació de la llengua varia a vegades de comarca a comarca. Perquè, mira, des de la ribera del Xúquer, tant l'alta com la baixa, fins al Coll, passant per la Safor, Gandia i fins a davant, ja molt prop d'Alacant, la llengua té una densitat de parlants important, que varia en una ciutat mitjana de 50 o 60 mil habitants, com puguen ser Alcoi o Gandia o Alzira. La llengua fluixeja una mica. El castellà ha penetrat més en les ciutats, que allà són les més grans que hi ha, de 50 mil, 60 mil habitants. I les poblacions mitjanes i petites la llengua ha aguantat molt millor, eh? Però després tens zones com la ciutat de València, on la llengua patix. A la ciutat d'Alacant està pitjor. I, de fet, no hauríem de parlar de com està la llengua a Alacant. Doncs mira, Alacant i Perpinyà s'assemblen, entre altres coses perquè són els dos extrems d'una mateixa realitat, els dos extrems geogràfics, vull dir. És evident, eh? Només cal posar-se el mapa davant.
0: És que hi ha manera de revertir-ho, això?
1: Sí, certament. És a dir, el que s'ha perdut es pot trobar. Si t'ha passat amb les claus, pot passar-te amb la llengua. És a dir, jo a vegades he perdut les claus, no he perdut la casa per això. Les he trobades i he tornat a entrar. I hem tingut experiències de reversió de la llengua. És a dir, a la mateixa ciutat de València hi ha una recuperació insuficient i, si vols, ínfima, però es pot parlar d'una recuperació. O sigui, ara fa 4 o 5 anys quasi em vaig emocionar perquè en una col·laboració que em van demanar en un institut d'ensenyament secundari vaig sentir un rogle de joves adolescents parlant entre ells en català a la ciutat de València. No m'ho creia, ho sentia i no m'ho creia. Vaig anar a demanar-ho als professors, dic, teniu alumnes que parlen valencià entre ells? Va, sí. I jo dic, ep, campanes i traques, fa mig segle que no ho teníem. Això pot ser, són pocs exemples, però sovint menysprem el pas del 0 al 0,1. I el pas del 0 al 0,1 sol ser el més difícil i sovint el més important. Cal donar-li continuïtat. En el 0,01 no n'hi ha prou mai, però és que el 0,01 és l'única manera d'arribar al 2 o al 3%. Saps? I està donant-se. I un progrés molt significatiu és que, mira, la immersió, les línies en valencià van començar en les zones on la llengua aguanta millor, com ara a la Ribera. La Ribera, alta i baixa, és una comarca que està entre 250.000 i 300.000 habitants, poca broma, i està a prop de la ciutat. I aleshores va passar el contrari del que passa normalment. Una capital és capital perquè irradia usos i costums. Però en aquest cas va passar al revés. De les poblacions mitjanes i petites va ser la capital la que es va contagiar. I al cap d'una dècada o de dues dècades, la gent de la ciutat, pares i mares que ja no parlaven valencià, sovint perquè ja feia dues o tres generacions que s'havien castellanitzat, bàsicament durant el franquisme, aquests pares i mares incapaços de parlar en valencià inscrivien els seus fills a les escoles en valencià i els seus fills esdevenien valencianoparlants, en diversa proporció.
0: Per tant, cal guardar la fe i l'esperança. I, per parlar d'un altre sector, el nivell dels mitjans de comunicació, com ho tenim?
1: Pitjor. Pitjor, perquè això ja no depèn tant de les iniciatives de les persones ben intencionades. És a dir, en la mesura que cal diners per a fer la maniobra, aquí ja patim molt més. Mitjans, malament. En mitjans estem malament. I la situació és difícil, perquè jo crec que si a tots els valencianistes o nacionalistes, digues com vulgues, si ens volten cap per avall i ens saxen, no cau un euro. I això és un problema. Necessitem patriotes rics i no en tenim encara.
0: Víctor Labrador, de Sueca, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Visca la Catalunya Nord.
0: El País Valencià, amb Víctor Labrador.
2: La meva llengua crido fort, sempre dempeus.
0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Bon dia. Encara estem en zona de baixes pressions i, donc, una estabilitat que dura amb bandes de núvols mitjans i alts. Una matinada majoritàriament assolellada per la plana, els vents són febles, però tanmateix és un flux de ponent que portarà alguns ruixats febles a la tarda als relleus pirinencs i prepirinencs. Se verifica el refrany, al maig, cada dia un raig, i les màximes es resisteixen encara a pujar. 12 als Angles, 15 a Estabar, 17 a Oleta, 22 a Vinçà i Trullars i també a la Tor de França, al límit antic amb el Reialme de França. 21 a Berestar, de la frontera, igualment. 23 a Sant Esteve, 20 a Polies, 22 a Reiners i 17 a la Farga del Mig. Avui, Sant Estela i Sant Mamet. Per Sant Mamet, ni pollastre, ni peix, ni bolet. És l'11 de maig de 1258 que els representants de Jaume I i de Lluís IX de França, Sant Lluís, signa el Tractat de Corbeil, segons el qual França reconeix la plena independència dels comtats catalans a canvi de renunciar a la Provença.
0: Radio Arrels, el Soler, 95.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Aquesta setmana a Radio Arrels presentem el treball, el primer treball de l'Anna Amigó en solitari. El disc es diu Sang de dona i ha sortit a principis d'any. L'Anna Amigó és cantant i arpista i ha viscut, entre molts altres llocs, alguns anys a Catalunya Nord. Anna, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Per començar, et demanaré de presentar-te de la manera que tu vulguis.
5: Ah, doncs mira, jo ja ho has dit, soc l'Anna Amigó i em dedico a la música, a fer projectes on l'arpa hi tingui un caire doncs, important de presència. Soc una apassionada de Catalunya, la llengua, la nostra cultura i, com molt bé has dit, m'agrada viatjar i he tingut l'ocasió doncs, de poder viure a Catalunya Nord, entre altres llocs d'aquí i d'allà. Actualment ara també tinc un projecte agroecològic i cultural a l'Espluga de Francolí i res, em dedico a això. Estic al món de la cultura, la música i la natura.
4: De tot això en tornarem a parlar més endavant també del teu projecte agroecològic. Parlem primer del teu disc que es diu Sang de dona. Com va néixer aquest projecte?
5: Bé, aquest projecte és el resultat materialitzat de diferents anys de treball. Jo l'arpa la vaig aprendre vivint a Bèlgica, vaig començar l'any 2009, tot i que ja tenia una base musical sòlida com a violinista. I amb l'arpa la cosa que és bonica no, és que pots acompanyar mentre cantes. Llavors vaig començar a arranjar peces catalanes, no?, i mica en mica doncs, va anar a haver-hi una demanda de venir a tocar una cançó aquí, una cançó allà, i llavors bueno, doncs, anar afegint cançons en aquest repertori fins que a l'hora que va arribar el Covid em van demanar d'anar a fer un concert en un lloc i vaig veure que podia doncs, tocar cançons nostres durant més d'una hora i cantant, no? I a partir d'allí doncs, va néixer el que jo no he anat dient durant aquests 3 anys, el cançoner revolucionat, perquè agafava cançons que parlen de dones i també les canviava musicalment, no? I bé, doncs, Sang de dona materialitza una mica aquest recorregut de cançons que s'han anat afegint fins aquest març que ja vaig dir, bueno, doncs ja, prou, això s'ha de presentar d'una manera més compacta, no? I de quin surt.
4: Amb una visió feminista.
5: Sí, sí. És evidentment que és feminista perquè parla això de dones i parla de problemàtiques que venen de molt lluny i que avui dia encara passen, parlen també de... Les peces parlen de l'herència, no?, que ens arribi a tots, siguem homes o dones, o que sigui, ens arribi a través de les dones, no?, de les nostres mares, de les padrines. Llavors, per aquesta cosa sí que és feminista. Ara, jo crec que tothom s'hi pot sentir identificat independentment de com ens sentim en temes de gènere.
4: Doncs començarem parlant de la cançó que es diu La Dama d'Aragó, és una cançó popular catalana. Ens expliques per què haver volgut versionar aquesta cançó, Anna?
5: Sí, aquesta, de fet, és de les primeres que vaig aprendre a tocar i que vaig cantar. Per mi, La Dama d'Aragó és una peça molt icònica del nostre cançoner, juntament amb el Testament d'Amèlia. Jo, de fet, no sabria dir-te quina de les dues guanyaria la batalla. I m'agrada molt perquè aquesta, de fet, és potser la que s'assembla més a l'original de tot el disc. D'acord? Perquè en el disc jo agafo la melodia principal i després les vaig canviant, no? Però La Dama d'Aragó està bastant intacta el que és la peça en si i parla dels cànons de bellesa, no? De que les dones com més guapes siguem millor i com més calladetes estiguem també millor. I bé, és una cosa que el que dèiem avui dia encara passa i sempre m'agrada obrir el concert amb aquesta peça perquè sembla molt inofensiva, sona molt pulcra, molt bonica, però el missatge és molt dur, no? És a dir... Bueno, això està supeditada a la vida i a les decisions d'altres persones, no?
4: Doncs tot seguit escoltem La Dama d'Aragó, adaptat per Anna Amigó.

0: Això era La dama d'Aragó, adaptada per l'Anna Amigó. Aquesta cançó la trobareu al seu disc Sang de dona. Aquesta setmana a Ràdio Arrels rebem aquesta arpista i cantant. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir-ne més sobre l'Anna Amigó i el seu treball musical.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
0: Aire Nou de Baó celebra cada any la gran festa catalana Identicat del 13 al 17 de maig. El primer dia serà el dimecres 13 i la festa començarà amb un concert a la Capelleta Sant Sadurní de Pesillà de la Ribera, i d'això parlarem avui amb en Francesc Bitlloc. Bon dia, Francesc.
3: Bon dia, Paula, bon dia, Ràdio Arrels.
0: Tu ets el director de la Coral Solstici, que actuarà doncs aquest dia, aquest dimecres 13. Per començar, ens pots recordar qui sou, la Coral Solstici?
3: Qui som nosaltres? Una coral que deu cantar, ara deu fer ja, no ho sé, 20 o 25 anys, a Perpinyà, i en particular, ja que parlem d'Aire Nou, nosaltres des del començament hi hem sigut cada any, sense interrupció, a fer el nostre concert fidels a Aire Nou, perquè són gent que ens interessa molt, perquè són gent que es dediquen a fer coses importants i a treballar per la llengua.
0: I això que dius, doncs, que cada any actueu per Identicat, aquest festival d'Aire Nou de Baó, què representa per vosaltres iniciatives com aquest festival a Catalunya Nord?
3: Home, aquest festival té una gran importància perquè, primer, que de festivals n'hi ha molts, però un festival que estigui centrat sobre la llengua i que tingui com a projecte fer conèixer coses entorn de la llengua, que siguin de música o de teatre o de folclor, de castells. Aquest festival està centrat sobre la catalanitat, ho diu el seu títol, i és això el que ens interessa.
0: I doncs vosaltres amb la Coral Solstici començareu aquest concert del dia 13, del dia 13, fareu l'obertura amb la coral i després seguireu amb el Pere Figueres. Com ha sorgit aquesta col·laboració?
3: Mira, nosaltres aquest concert ja tenim dos objectius. El concert s'intitula País de Poetes, i en aquest concert hi haurà doncs totes les cançons que es cantaran seran de poetes nord-catalans. Hi haurà Joan Amada, hi haurà Jordi Pere Sardà, hi haurà Josep Sebastià Pons, hi haurà Simona Gai, i hi haurà també el poeta Joan Pau Giner, que a més de cantant, evidentment, era poeta, i també el poeta Pere Figueres, que aquest és el segon objectiu, és fer una mica un homenatge a Pere Figueres, que per nosaltres és un cantant molt important de Catalunya Nord, i cantar amb ell. Llavors ens hem repartit el repertori, hi haurà cançons que les cantarà ell sol, la majoria, n'hi haurà que cantarem nosaltres, n'hi haurà que cantarem plegats, hem fet harmonitzacions per poder cantar amb ell, i aquí el concert serà construït entorn de els poetes de Catalunya Nord i, sobretot, les cançons que en Pere ha musicat. En particular, nosaltres hem agafat algunes cançons d'en Pere que ens semblen importants, com el Vals, com País Meu. Són cançons que farem junts amb ell, perquè ens fa un plaer immens poder cantar amb aquest gran cantant que és en Pere, i poder-ho fer junts. Hi haurà em sembla que són 17 o 18 cançons, perquè tota la primera part hi haurà cançons que cantarem plegats, i a la segona part ja en Pere canta sol una pila de cançons.
0: I és el primer cop que actueu junts, la Coral Solstici, amb el Pere Figueres?
3: Sí, sí, amb en Pere és el primer cop que ho fem, i ho estem preparant, i ja pots imaginar que no és fàcil posar junt el que és una coral i el que és un cantant acostumat a tocar ell sol, a la seva manera, canviant les coses cada vegada que vol, d'una manera espontània. En una coral les coses han de ser molt més estructurades perquè tothom sàpiga com ho farem i, doncs, i a vegades doncs, ens hem de preparar.

0: mencionar la Federació de Cors de Claver de Catalunya Nord, de la qual nosaltres formem part. Aquesta federació, que reuneix unes 20 corals, això representa molta gent, aquesta federació es dona també l'objectiu de posar endavant la llengua i fa projectes col·lectius en els que la llengua és element essencial. Per exemple, acabem de s'està fent encara l'espectacle Com un ocell dins del fullam, que és fet a partir de les cançons d'Ocells d'en Pere Figueres amb els textos de Jordi Pere Cerdà. I a part d'aquests projectes, sempre tenim un repertori de cançó tradicional catalana harmonitzada per coral. Totes les corals en canten canten això en prioritat. També es canta en altres llengües, també cantem coses d'arreu del món, però l'essencial en els nostres concerts, i no el de la nostra coral, el de la federació i els de totes les corals, és fer conèixer el corpus de cançó tradicional catalana i, en aquest cas, harmonitzat per coral.
1: Francesc Villoc, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I recordem, doncs, que el concert de la coral Solstici i Pere Figueres tindrà lloc a Pesillà de la Ribera el 13 de maig per l'obertura del Festival Identicat.
0: Sí, al vespre, a 8:15, 8:30, a la capelleta Sant Sadurní, al costat del cementiri. És fàcil de trobar. Allà ens trobarem tots.
2: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 11 de maig i us informa Paula Escudero. Aquest dimecres comença el Festival Identicat, dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes, amb concerts, cercaviles, danses i activitats populars organitzades per l'associació Aire Nou de Baó. L'obertura del festival es farà amb un concert de la Coral Solstici i el cantautor nord-català Pere Figueres. Francesc Villoc, director de la Coral.
2: Nosaltres, des del començament, hi hem sigut cada any, sense interrupció. Nosaltres, aquest concert, tenim dos objectius. El concert s'intitula País de Poetes i en aquest concert hi haurà, doncs, totes les cançons que es cantaran seran de poetes nord-catalans.
1: El Festival Identicat s'allargarà fins diumenge i es tancarà amb un cercavila i una actuació castellera als carrers de Baó. A Perpinyà, els ecologistes s'oposen al projecte de pista ciclable previst a la vora de la Bassa, al centre de la ciutat, impulsat per l'Ajuntament. Critiquen que el traçat és discontinu i mal planificat, amb rampes i desviaments que el fan poc pràctic i poc segur, i alerten també dels possibles conflictes amb els vianants per la manca d'espai. El secretari regional dels ecologistes, Nicolas Berjoan, ha advertit que el projecte podria acabar sent un fracàs important si no es revisa. A l'Empordà, prop de 200 persones s'han manifestat dissabte a l'Estartit contra els macroprojectes d'energies renovables previstos, com el Parc Eòlic Marí del Golf de Roses. Una batalla simbòlica de gegants contra molins ha servit per denunciar aquests projectes en una mobilització festiva que ha reunit entitats mediambientals, veïns, pagesos i representants municipals. Els participants defensen un model d'energies renovables ben ubicades i respectuoses amb els espais naturals i agrícoles. Continuem amb sanitat. A partir del mes de novembre, 20 metges júniors reforçaran l'atenció mèdica a 14 municipis de Catalunya Nord per combatre els deserts mèdics. Els futurs professionals, encara en formació però ja operatius, faran consultes i seguiments de pacients. El dispositiu, impulsat per la Prefectura i l'Agència Regional de Salut, permetrà millorar l'accés a la salut en un departament on un 11% de la població no té metge de capçalera. La web Motherless, que difonia continguts sexuals violents i vídeos de dones violades i a vegades inconscients, ha estat tancat i ja no és accessible. Aquesta web de contingut criminal arribava a registrar fins a 62 milions de visites al mes. La ministra francesa d'Igualtat entre Homes i Dones, Aurore Berger, ha celebrat la decisió i l'ha qualificat de victòria després d'haver denunciat la plataforma a la justícia i a l'Arcom. La ministra ha subratllat la gravetat dels continguts, que incloïen milers de vídeos il·legals, i ha afirmat que el seu objectiu és que el tancament no sigui només temporal. El cas està ara sota l'estudi del parquet, que podria obrir una investigació per ciberdelictes. Acabem amb esports amb Miquel Martínez Vila.
3: El Barça es va proclamar ahir campió de Lliga en un partit contra el Real Madrid. Els blaugranes van guanyar el clàssic al Camp Nou per 2-0 i és la primera vegada a la història que els catalans guanyen la Lliga en un partit contra el seu etern rival. El Barça completa aquesta temporada amb la Supercopa d'Espanya i la Lliga, mentre que el Madrid s'ha quedat sense cap títol i amb un ambient molt dolent al vestidor. Els blaugranes celebraran la Lliga en una rua per Barcelona, que sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou. El Barça haurà guanyat enguany la Lliga de Futbol Masculí i també Femení. I, de fet, el Barça femení jugarà encara la final de la Copa dissabte que ve i la Champions el dia 23 de maig. En rugbi, en canvi, els catalans tenim menys alegries perquè l'USAP va encaixar una derrota contundent al camp del Clermont amb un resultat de 45-14. El partit era intranscendent per la classificació, però els de Perpinyà necessiten millorar les sensacions perquè jugaran la permanència a un sol partit el proper mes de juny. I ara la previsió del temps.
4: Bon dia. Encara estem en zona de baixes pressions i, doncs, una estabilitat que dura amb bandes de núvols mitjans i alts. Una matinada majoritàriament assolellada per la plana, els vents són febles, però tanmateix és un flux de ponent que portarà alguns ruixats febles a la tarda als relleus pirinencs i prepirinencs. Se verifica el refrany al maig cada dia un raig i les màximes es resisteixen encara a pujar. 12 als Angles, 15 a Estabar, 17 a Oleta, 22 a Vinçà i Trullars i també a la Tor de França, al límit antic amb el Reialme de França. 21 a Berestà, de la frontera, igualment. 23 a Sant Esteve, 20 a Polies, 22 a Reiners i 17 a la Farga del Mig. Avui Sant Estela i Sant Mamet. Per Sant Mamet ni pollastre, ni peix, ni bolet. És l'11 de maig de 1258 que els representants de Jaume I i de Lluís IX de França, Sant Lluís, signa el Tractat de Corbeil, segons el qual França reconeix la plena independència dels comtats catalans a canvi de renunciar a la Provença.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
8: Situat als peus del Canigó, a la comarca del Conflent, Sant Miquel de Cuixà és un dels monestirs més importants del romànic català. Fundat l'any 879, va ser un dels principals centres espirituals i culturals de la regió. En el seu moment de màxima esplendor, a cavall entre els segles X i XI, el monestir va comptar amb el patrocini de l'abat Oliva, una de les figures més influents de la Catalunya medieval. Sant Miquel de Cuixà destaca per la seva arquitectura romànica, amb elements com el seu magnífic campanar, l'església amb la seva nau central imponent i el claustre. Amb el pas dels segles, el monestir va patir diverses destruccions i restauracions, especialment durant la Revolució Francesa i les guerres napoleòniques. Gràcies als esforços de la comunitat local, Sant Miquel de Cuixà ha estat restaurat i preservat, sent avui un lloc de gran interès històric i turístic. Un dels moments més significatius en la història recent del monestir va ser la seva connexió amb Pau Casals, el reconegut violoncel·lista i compositor català. Casals, nascut al Vendrell el 1876, va ser un ferm defensor de la pau i de la llibertat. El 1950, Alexander Schneider va convèncer Casals de tornar a tocar per celebrar el bicentenari de la mort de Bach, i el violoncel·lista va acceptar dirigir el festival. Escoltarem una de les obres més emblemàtiques de Pau Casals, El cant dels ocells. Aquesta peça, basada en una melodia popular catalana, es va convertir en un himne de la pau i de la llibertat, especialment després que Casals la interpretés al Concert de les Nacions Unides el 1971.

0: I amb aquesta cançó hem parlat de Sant Miquel de Cuixà, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.

és que vulgui amagar cap secret, però que em vegis desfet tampoc vull. No m'estiris del fil que ja és tard, ja he provat.

recordis que estic descosit, que no veus que estirant i estirant només fas aquest nus més tupit.

0: m'estiris del fil que em fas mal. No em recordis que estic descosit.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Vilafranca de Conflent, 95.5.
2: Parlava amb mi mateix.

francès. T'entendran, no t'entendran, no t'entendran. Parlava a mi mateix i em deia, si dius que no ets folquet de Marsella i que cantant et ve a la memòria allò que cantant

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Mig segle fa que pel món vaig caminar, que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida. Més les

tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dormir a l'altra riba, que mos ullets tenen son i el

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 11 de maig i us informa Paula Escudero. Aquest dimecres comença el Festival Identicat, dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes, amb concerts, cercaviles, danses i activitats populars organitzades per l'associació Aire Nou de Baó. L'obertura del festival es farà amb un concert de la Coral Solstici i el cantautor nord-català Pere Figueres. Francesc Villoc, director de la Coral.
2: Nosaltres, des del començament, hi hem sigut cada any, sense interrupció. Nosaltres, aquest concert, tenim dos objectius. El concert s'intitula País de Poetes i en aquest concert hi haurà, doncs, totes les cançons que es cantaran seran de poetes nord-catalans.
1: El Festival Identicat s'allargarà fins diumenge i es tancarà amb un cercavila i una actuació castellera als carrers de Baó. A Perpinyà, els ecologistes s'oposen al projecte de pista ciclable previst a la vora de la Bassa, al centre de la ciutat, impulsat per l'Ajuntament. Critiquen que el traçat és discontinu i mal planificat, amb rampes i desviaments que el fan poc pràctic i poc segur, i alerten també dels possibles conflictes amb els vianants per la manca d'espai. El secretari regional dels ecologistes, Nicolas Berjoan, ha advertit que el projecte podria acabar sent un fracàs important si no es revisa. A l'Empordà, prop de 200 persones s'han manifestat dissabte a l'Estartit contra els macroprojectes d'energies renovables previstos, com el Parc Eòlic Marí del Golf de Roses. Una batalla simbòlica de gegants contra molins ha servit per denunciar aquests projectes en una mobilització festiva que ha reunit entitats mediambientals, veïns, pagesos i representants municipals. Els participants defensen un model d'energies renovables ben ubicades i respectuoses amb els espais naturals i agrícoles. Continuem amb sanitat. A partir del mes de novembre, 20 metges júniors reforçaran l'atenció mèdica a 14 municipis de Catalunya Nord per combatre els deserts mèdics. Els futurs professionals, encara en formació però ja operatius, faran consultes i seguiments de pacients. El dispositiu, impulsat per la Prefectura i l'Agència Regional de Salut, permetrà millorar l'accés a la salut en un departament on un 11% de la població no té metge de capçalera. La web Motherless, que difonia continguts sexuals violents i vídeos de dones violades i a vegades inconscients, ha estat tancat i ja no és accessible. Aquesta web de contingut criminal arribava a registrar fins a 62 milions de visites al mes. La ministra francesa d'Igualtat entre Homes i Dones, Aurore Berger, ha celebrat la decisió i l'ha qualificat de victòria després d'haver denunciat la plataforma a la justícia i a l'Arcom. La ministra ha subratllat la gravetat dels continguts, que incloïen milers de vídeos il·legals, i ha afirmat que el seu objectiu és que el tancament no sigui només temporal. El cas està ara sota l'estudi del parquet, que podria obrir una investigació per ciberdelictes. Acabem amb esports amb Miquel Martínez Vila.
3: El Barça es va proclamar ahir campió de Lliga en un partit contra el Real Madrid. Els blaugranes van guanyar el Clàssic al Camp Nou per 2-0 i és la primera vegada a la història que els catalans guanyen la Lliga en un partit contra el seu etern rival. El Barça completa aquesta temporada amb la Supercopa d'Espanya i la Lliga, mentre que el Madrid s'ha quedat sense cap títol i amb un ambient molt dolent al vestidor. Els blaugranes celebraran la Lliga en una rua per Barcelona, que sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou. El Barça haurà guanyat enguany la Lliga de Futbol Masculí i també Femení. I, de fet, el Barça femení jugarà encara la final de la Copa dissabte que ve i la Champions el dia 23 de maig. En rugby, en canvi, els catalans tenim menys alegries perquè l'USAP va encaixar una derrota contundent al camp del Clermont amb un resultat de 45-14. El partit era intranscendent per la classificació, però els de Perpinyà necessiten millorar les sensacions perquè jugaran la permanència un sol partit el proper mes de juny. I ara la previsió del temps.
4: Bon dia. Encara estem en zona de baixes pressions i, donc, una estabilitat que dura amb bandes de núvols mitjans i alts. Una matinada majoritàriament assolellada per la plana. Els vents són febles, però tanmateix és un flux de ponent que portarà alguns ruixats febles a la tarda als relleus pirinencs i prepirinencs. Se verifica el refrany, al maig, cada dia un raig, i les màximes es resisteixen encara a pujar. 12 als Angles, 15 a Estabar, 17 a Oleta, 22 a Vinçà i Trullars i també a la Tor de França, al límit antic amb el Reialme de França, 21 a Berestà de la Frontera, igualment, 23 a Sant Esteve, 20 a Polies, 22 a Reiners i 17 a la Farga del Mig. Avui Sant Estela i Sant Mamet, per Sant Mamet ni pollastre, ni peix, ni bolet. És l'11 de maig de 1258 que els representants de Jaume I i de Lluís IX de França, Sant Lluís, signa el Tractat de Corbeil, segons el qual França reconeix la plena independència dels comtats catalans a canvi de renunciar a la Provença.
5: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.

0: història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb en Quico Pi de la Serra.
1: Si algú se sent...

0: surten al carrer i estan cansats de falses promeses. Sona un tret com un fuet i cau mort les mans esteses. Té això dona fills i dol.
1: Si els fills de puta avorressin no veurien mai el sol.
0: Heu d'oblidar, si podeu, aquells 40 anys de glòria. A mi no em preocupa gens,

L'unitat no té destí. L'univers no és cap llimona. Tinc un passaport que diu

0: Sol.
1: Francesc Pi de la Serra, conegut com a Quico Pi de la Serra, és un dels grans noms de la nova cançó a Catalunya. Pi de la Serra neix al centre de Barcelona l'any 42 i de jove entra al grup dels 16 jutges i el dels 4 gats, convertint-se en un referent musical d'oposició al franquisme. El règim censuraria sovint les seves cançons i actuacions i li faria pagar recurrentment multes quan aconseguia burlar la repressió.

han demostrat una vella, però un que llestimosa. Digue'm, amor, què passaria si jo fos...

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb en Quico Pi de la Serra.
1: Una hora, 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

No era pas bonic el meu país? Bufades glaçades i estius estufants. Flaire de poma a casa dels avis. La sopa xarrupada, el fricot cremant. Menys i calla, sempre ens deia l'àvia. Has oït que això se menja sense fam? Quillats en un corn de la remorca, a la copé els abricots collits. Espertinats amb una rusta, can bejú i pasta de fruits. Que ens deixava tots mostosos, fins que anàvem

fer-se escapçar els cabells. Després a l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short neck. El mocador al fons de la potxa i la tarda al cinema. Samusar, espiar les nines.

vespres d'estiu tan llargs, cadires al carrer i recs que resquillaven. Sobre el godró que es refredava,

És bonic, el meu país? Olor de tractor calent, de terra regirana. Temporals que amenaçaven i s'acuitar cap al

El sant esperit lliure repara les consciències trasbalsades, acull les animetes desdonades i no fa escarafalls i es mor de riure el lliure esperit sant. El sant esperit

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 11 de maig i us informa Paula Escudero. Aquest dimecres comença el Festival Identicat, dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes, amb concerts, cercaviles, danses i activitats populars organitzades per l'associació Aire Nou de Baó. L'obertura del festival es farà amb un concert de la Coral Solstici i el cantautor nord-català Pere Figueres. Francesc Villoc, director de la Coral.
2: Nosaltres, des del començament, hi hem sigut cada any, sense interrupció. Nosaltres, aquest concert, tenim dos objectius. El concert s'intitula País de Poetes i en aquest concert hi haurà, doncs, totes les cançons que es cantaran seran de poetes nord-catalans.
1: El Festival Identicat s'allargarà fins diumenge i es tancarà amb un cercavila i una actuació castellera als carrers de Baó. A Perpinyà, els ecologistes s'oposen al projecte de pista ciclable previst a la vora de la Bassa, al centre de la ciutat, impulsat per l'Ajuntament. Critiquen que el traçat és discontinu i mal planificat, amb rampes i desviaments que el fan poc pràctic i poc segur, i alerten també dels possibles conflictes amb els vianants per la manca d'espai. El secretari regional dels ecologistes, Nicolás Berjoan, ha advertit que el projecte podria acabar sent un fracàs important si no es revisa. A l'Empordà, prop de 200 persones s'han manifestat dissabte a l'Estartit contra els macroprojectes d'energies renovables previstos, com el Parc Eòlic Marí del Golf de Roses. Una batalla simbòlica de gegants contra molins ha servit per denunciar aquests projectes en una mobilització festiva que ha reunit entitats mediambientals, veïns, pagesos i representants municipals. Els participants defensen un model d'energies renovables ben ubicades i respectuoses amb els espais naturals i agrícoles. Continuem amb sanitat. A partir del mes de novembre, 20 metges júniors reforçaran l'atenció mèdica a 14 municipis de Catalunya Nord per combatre els deserts mèdics. Els futurs professionals, encara en formació però ja operatius, faran consultes i seguiments de pacients. El dispositiu, impulsat per la Prefectura i l'Agència Regional de Salut, permetrà millorar l'accés a la salut en un departament on un 11% de la població no té metge de capçalera. La web Motherless, que difonia continguts sexuals violents i vídeos de dones violades i a vegades inconscients, ha estat tancat i ja no és accessible. Aquesta web de contingut criminal arribava a registrar fins a 62 milions de visites al mes. La ministra francesa d'Igualtat entre Homes i Dones, Aurore Berger, ha celebrat la decisió i l'ha qualificat de victòria després d'haver denunciat la plataforma a la justícia i a l'Arcom. La ministra ha subratllat la gravetat dels continguts, que incloïen milers de vídeos il·legals, i ha afirmat que el seu objectiu és que el tancament no sigui només temporal. El cas està ara sota l'estudi del parquet, que podria obrir una investigació per ciberdelictes. Acabem amb esports amb Miquel Martínez Vila.
3: El Barça es va proclamar ahir campió de Lliga en un partit contra el Real Madrid. Els blaugranes van guanyar el Clàssic al Camp Nou per 2-0 i és la primera vegada a la història que els catalans guanyen la Lliga en un partit contra el seu etern rival. El Barça completa aquesta temporada amb la Supercopa d'Espanya i la Lliga, mentre que el Madrid s'ha quedat sense cap títol i amb un ambient molt dolent al vestidor. Els blaugranes celebraran la Lliga en una rua per Barcelona, que sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou. El Barça haurà guanyat enguany la Lliga de Futbol Masculí i també Femení. I, de fet, el Barça femení jugarà encara la final de la Copa dissabte que ve i la Champions el dia 23 de maig. En rugby, en canvi, els catalans tenim menys alegries perquè l'USAP va encaixar una derrota contundent al camp del Clermont amb un resultat de 45-14. El partit era intranscendent per la classificació, però els de Perpinyà necessiten millorar les sensacions perquè jugaran la permanència a un sol partit el proper mes de juny. I ara la previsió del temps.
4: Bon dia. Encara estem en zona de baixes pressions i, donc, una estabilitat que dura amb bandes de núvols mitjans i alts. Una matinada majoritàriament assolellada per la plana. Els vents són febles, però tanmateix és un flux de ponent que portarà alguns ruixats febles a la tarda als relleus pirinencs i prepirinencs. Se verifica el refrany, al maig, cada dia un raig. I les màximes es resisteixen encara a pujar. 12 als Angles, 15 a Estabar, 17 a Oleta, 22 a Vinçà i Trullars i també a la Tor de França, al límit antic amb el Reialme de França. 21 a Berestar, de la frontera, igualment. 23 a Sant Esteve, 20 a Polies, 22 a Reiners i 17 a la Farga del Mig. Avui, Sant Estela i Sant Mamet. Per Sant Mamet, ni pollastre, ni peix, ni bolet. És l'11 de maig de 1258 que els representants de Jaume I i de Lluís IX de França, Sant Lluís, signa el Tractat de Corbeil, segons el qual França reconeix la plena independència dels comtats catalans a canvi de renunciar a la Provença.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: plantes de Conflent.
1: Albert Mallol Camprubí.
0: Albert Mallol Camprubí, bon dia.
1: Bon dia, Enric.
0: A la sessió precedent hem presentat el lliri de neu i avui parlem dels usos que són extensos, encara que ens has dit precedentment que des de Catalunya Nord no se'n sap gaire.
1: Exacte. De Catalunya Nord, sigui per la raresa o per altres qüestions, no en tenim informacions. Ara bé, d'altres bandes sí que hi ha una colla de coses que cal comentar, que creiem que són interessants. Per exemple, la flora helvètica ens diu que és una herba feblement tòxica. Això també ho diu un investigador que ha treballat a la província de Castelló, a la península Ibèrica, que diu que és tòxica pel cor. Després hi ha un altre especialista que recull informacions i que és citat en un web d'àmbit mundial, Plants for a Future, Plantes del Futur, que diu que és semenagoga i, per tant, és una planta que va bé o provoca l'aparició de la menstruació. Després hi ha especialistes a Europa que treballen tot el tema de les plantes bulboses, que diuen que és una planta ornamental i que hi ha moltes formes i que es cultiva i que, a més, es venen rams de flor tallada. Clar, en aquests llocs que són humits, probablement la planta s'hi hagi instal·lat bé, s'hi ha portat, perquè és una planta que, de fet, la zona natural seria fins a Ucraïna, tots aquests països, fins a Grècia també. Després veurem una cosa de Grècia ben curiosa. A més, si mirem amb altres fonts, veurem que la Wikipedia en francès explica unes quantes coses interessants i curioses.

0: lliri de neu en lloc de cibulet, de bulbs de cibulet. I això va provocar vòmits violents entre els consumidors.
1: I això intencionalment, és a dir, que aquesta persona ho sabia, que no se sap.
0: Poden compartir l'hàbitat. Es podia haver equivocat. És un dels problemes que sol haver-hi amb les plantes quan es recullen a la natura. Que hi ha plantes que estan allà mateix i que et pots equivocar i resulta que n'agafes una altra i després pots provocar un problema com aquest. Però mira, de vegades d'aquestes coses s'aprenen d'altres. I això seria tot, però mirant una mica més a fons amb circuits especialitzats, conec un treball que apareix en els llocs on te guarden els documents sobre plantes del Garden of Medicinal Plants, que és a Gran Bretanya. I en aquí explica d'una manera més profunda tot aquest, és a dir, la història d'aquesta planta, que és curiosa. D'entrada diu que la galantamina, que és l'alcaloide que conté, es feia servir o es fa servir per la malaltia de l'Alzheimer i per la demència lleu. Veurem més tard que d'on te ve tot això. I que, a més, té altres possibilitats perquè s'ha fet servir per tractar lesions traumàtiques del sistema nerviós. També hi ha una altra substància que té, la glutinina, que s'està estudiant la seva activitat potencial contra la sida. L'escrit fa saber una cosa molt, molt, molt curiosa. Es veu que tots aquests usos, sobretot el de les malalties mentals, ja havia estat observat pels grecs. Amb una obra molt coneguda, l'Odissea d'Homer, apareixen unes informacions que, segons alguns estudiosos, evidencia les propietats mentals d'aquesta substància, d'aquest alcaloide, que té la galantamina. I ho diu d'aquesta manera, Ho diu d'aquesta manera. Homer descriu Odisseu fent servir el Galantus nivalis per netejar la seva ment de l'encantament de Circe. I diu, l'arrel era negra, mentre que la flor era tan blanca com la llet. Clar, molt probablement podria ser, realment podria ser, quan treus el bulb, és fosc per fora, no? Malgrat tenir aquestes informacions de temps molt, molt, molt, molt, molt abans, va ser un farmacòleg búlgar a principis dels anys 50 del segle passat que va observar vilatans en llocs remots, suposem que a Bulgària, prendre fulles o arrencant els bulbs i frotant-se el front. Es veu que això era per millorar la memòria. Llavors, va agafar la planta, la van estudiar i el 1958, per primera vegada, es va establir com a fàrmac a Bulgària l'ús de la galantamina. Als Estats Units això ha passat el 2001 i finalment també s'ha validat no només la galantamina sinó els seus derivats. I actualment hi ha més de 70 països que fan servir aquest alcaloide i els seus derivats per tractar la malaltia de l'Alzheimer, per millorar la memòria d'aquest col·lectiu i per les demències que són lleugeres.
1: Tot i així, no caldria que tots els que tenim problemes de memòria destrossem la natura
0: per
1: curar els nostres mals. Sí.
0: El que és curiós és com el treball de les persones que treballen amb la natura, els etnobotànics, pot ser de gran, gran, gran valor.
1: Albert Bayol, Can Rubí, moltes gràcies per parlar dels usos del lliri de neu. Sí. Bonic nom i bonica planta.
0: I bonica planta.
1: Moltes gràcies. Fins una altra.
0: De res, Enric. Fins una altra. Albert Bayol, Can Rubí.
1: Plantes

0: de Conflent.
1: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
2: Escolteu Ràdio Arels.
3: Ràdio Arels.
4: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
5: Qui perd la llengua perd la identitat. La nostra llengua evoluciona i s'adapta a l'ús que la gent en fan, la gent, els mitjans de comunicació, les xarxes. El català adopta noves paraules, a vegades paraules estrangeres catalanitzades, a vegades no. A més dels neologismes, és a dir, de les noves paraules que designen nous conceptes, la llengua assimila també objectes comercials i la marca, el nom de la marca, entra al diccionari. I bé, per exemple, cello, C-E-L geminada O, la cinta adhesiva transparent, que en francès en diuen sovint scotch, que també és una marca, de fet. Cello prové de la marca cello. Maria, del nom de les galetes Maria, que se mengen amb un beir de llet. Aspirina, encara que no ho sembli, és una marca. El remei és l'àcid acetilsalicílic, però aspirina és una marca comercial dipositada ja al 1899. Bambes, les sabates Bambes, prové de la marca Bamba. Ara és un terme per totes les sabatilles esportives. Jeep, Jeep per al vehicle tot terreny, i evidentment tothom ho sap, és una marca de cotxe.
4: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
1: Ràdio Arers, a Tercera, 95.
6: Ràdio Arels.
7: Ràdio Arels.
8: Ràdio Arels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, som dilluns 11 de maig i us informa Paula Escudero. Aquest dimecres comença el Festival Identicat, dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes, amb concerts, cercaviles, danses i activitats populars organitzades per l'associació Aire Nou de Baó. L'obertura del festival es farà amb un concert de la Coral Solstici i el cantautor nord-català Pere Figueres. Francesc Villoc, director de la Coral.
9: Nosaltres des del començament hi hem sigut cada any, sense interrupció. Nosaltres, aquest concert, tenim dos objectius. El concert s'intitula País de Poetes i en aquest concert hi haurà, doncs, totes les cançons que es cantaran seran de poetes nord-catalans.
7: El Festival Identicat s'allargarà fins diumenge i es tancarà amb un cercavila i una actuació castellera als carrers de Baó. A Perpinyà, els ecologistes s'oposen al projecte de pista ciclable previst a la vora de la Bassa, al centre de la ciutat, impulsat per l'Ajuntament. Critiquen que el traçat és discontinu i mal planificat, amb rampes i desviaments que el fan poc pràctic i poc segur, i alerten també dels possibles conflictes amb els vianants per la manca d'espai. El secretari regional dels ecologistes, Nicolas Berjoan, ha advertit que el projecte podria acabar sent un fracàs important si no es revisa. A l'Empordà, prop de 200 persones s'han manifestat dissabte a l'Estartit contra els macroprojectes d'energies renovables previstos, com el Parc Eòlic Marí del Golf de Roses. Una batalla simbòlica de gegants contra molins ha servit per denunciar aquests projectes en una mobilització festiva que ha reunit entitats mediambientals, veïns, pagesos i representants municipals. Els participants defensen un model d'energies renovables ben ubicades i respectuoses amb els espais naturals i agrícoles. Continuem amb sanitat. A partir del mes de novembre, 20 metges júniors reforçaran l'atenció mèdica a 14 municipis de Catalunya Nord per combatre els deserts mèdics. Els futurs professionals, encara en formació però ja operatius, faran consultes i seguiments de pacients. El dispositiu, impulsat per la Prefectura i l'Agència Regional de Salut, permetrà millorar l'accés a la salut en un departament on un 11% de la població no té metge de capçalera. La web Motherless, que difonia continguts sexuals violents i vídeos de dones violades i a vegades inconscients, ha estat tancat i ja no és accessible. Aquesta web de contingut criminal arribava a registrar fins a 62 milions de visites al mes. La ministra francesa d'Igualtat entre Homes i Dones, Aurore Berger, ha celebrat la decisió i l'ha qualificat de victòria després d'haver denunciat la plataforma a la justícia i a l'Arcom. La ministra ha subratllat la gravetat dels continguts, que incloïen milers de vídeos il·legals, i ha afirmat que el seu objectiu és que el tancament no sigui només temporal. El cas està ara sota l'estudi del parquet, que podria obrir una investigació per ciberdelictes. Acabem amb esports amb Miquel Martínez Vila.
0: El Barça es va proclamar ahir campió de Lliga en un partit contra el Real Madrid. Els blaugranes van guanyar el clàssic al Camp Nou per 2-0 i és la primera vegada a la història que els catalans guanyen la Lliga en un partit contra el seu etern rival. El Barça completa aquesta temporada amb la Supercopa d'Espanya i la Lliga, mentre que el Madrid s'ha quedat sense cap títol i amb un ambient molt dolent al vestidor. Els blaugranes celebraran la Lliga en una rua per Barcelona, que sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou. El Barça haurà guanyat enguany la Lliga de Futbol Masculí i també Femení. I, de fet, el Barça femení jugarà encara la final de la Copa dissabte que ve i la Champions el dia 23 de maig. En rugbi, en canvi, els catalans tenim menys alegries perquè l'USAP va encaixar una derrota contundent al camp del Clermont amb un resultat de 45-14. El partit era intranscendent per la classificació, però els de Perpinyà necessiten millorar les sensacions perquè es jugaran la permanència a un sol partit el proper mes de juny. I ara la previsió del temps.
3: Aquesta setmana, quan parlarem del temps, parlarem sobretot de les temperatures fresques a la tarda i fins i tot fredes a la matinada. De moment, avui màximes normals, 23 graus a Perpinyà, 22 a Ceret, 20 a Prada, 15 a Sallagosa, 12 graus a Formiguera. Però amb l'evolució pels pròxims dies, doncs el termòmetre anirà cap a la baixa. Demà a la matinada, 12 graus al Rosselló, 10 al Vallespí, 8 al Conflent de mínima, 3 a Cerdanya i 2 petits graus a Formiguera. A la tarda, de 12 graus al Capcir fins a 23 graus a la Plana del Rosselló, tot això amb un temps variable. De fet, almenys fins a divendres serà, si fa o no fa, el mateix tipus de temps al matí. Més aviat assolellat, a la tarda temps més variable amb possibilitats de xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però particularment sobre els relleus.
10: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.
11: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels. A tu i 95.
6: Societat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
12: Al final del mes d'abril s'ha celebrat a Puigcerdà el primer acte de la Universitat de Cerdanya. Es tracta d'una cooperació sorgida de converses entre diverses entitats lligades a l'economia social i solidària de les dues bandes de la Raia. al capdavant de l'iniciativa la Fundació Mentalitat Nova i la Plataforma d'Enginyeria Alticat.
13: La Fundació Mentalitat Nova té la seva seu a Puigcerdà.
12: Úrsula Vox.
13: I es va crear l'any 2017 amb finalitats culturals, és a dir, promoure la cultura, i nosaltres sempre diem que és la cultura és tot allò que ens fa viure bé, bé a fons, a respirar a fons, tenir els peus a terra i el cap clar per poder desenvolupar-nos en la vida i anar endavant.
12: Com s'ha gestat aquesta Universitat de Cerdanya?
13: És un projecte que ja va néixer des del primer moment d'un diàleg i d'una cooperació transfronterera. Va ser important la intervenció de la plataforma Alticat, que, de la qual són socis tots els que portem aquest projecte i que es proposa precisament aquesta finalitat de millorar la cooperació transfronterera entre entitats, sobretot d'economia social i solidària. I vam saber que sortien aquestes subvencions poc tefa i vam pensar a veure què podríem fer. I parlant vam veure que com a necessitat al territori veiem com un factor clau la formació. Perquè la formació és el que està en la base de tot el que després es desenvolupa.
12: Quin tipus d'entitats són convidades avui?
13: Avui hem fet un llançament de professionals, de llançament del projecte per a professionals del sector, d'entitats de formació, han vingut d'universitats, d'instituts i també dels àmbits que enllacen tots aquests sectors. Perquè tenim consciència de que crear una universitat, evidentment, no ho farem només les tres entitats que som sòcies i les dues entitats que són socis associats, sinó crear una universitat és una empresa grossa i, a més, volem que sigui fruit d'una cooperació i necessitem totes les forces de la societat civil per portar endavant aquest projecte.
12: Aquesta universitat tindrà per objectiu tenim més fluïdesa entre les dues bandes de Cerdanya?
13: Sobretot volem unir la població, perquè és cert que la Cerdanya està partida per una frontera d'estats, però aquesta frontera no té per què separar tant les persones com actualment no fa. I certament un tema important és el tema lingüístic, no? És a dir, que perquè ens puguem trobar i treballar junts és important que ens puguem entendre, no? I llavors promoure l'ús tant l'aprenentatge del català en la part francesa com també l'aprenentatge del francès en la part catalana de Cerdanya. Això és un tema important. Però aquest projecte va molt més enllà de la llengua, perquè volem treballar i engegar més projectes en aquesta línia.
12: Úrsula, moltes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
14: El TICAT és, a dia d'avui, una associació, portem 3 anys i ens convertim en Societat Cooperativa Europea abans de l'estiu.
12: Roderic Egal.
14: Propòsit, crear un espai de cooperació transfronterera econòmica en els que diem els Pirineus Catalans, que en aquest cas van des de la Mediterrània a Aran.
12: Roderic, què pretén aquesta jornada i què pretén, primer de tot, aquesta Universitat de Cerdanya?
14: Bueno, jo crec que és el primer projecte europeu que hem parit com a Alticat, seleccionant uns socis que eren membres nostres, i per promocionar una sèrie d'innovacions pedagògiques que ens semblen importants. Per una banda, són 3 eixos, bàsicament. Un que és veure si pel campus connecter de Font Romeu hi ha marge per ser un campus connecter transfronterer en cooperació amb les autoritats catalanes. La segona branca és una escola del conviure, perquè pensem que en aquests temps de guerres i de violències en el món és important insistir en els valors del conviure. I la tercera, que és una universitat popular per reconnectar-nos amb la vella tradició de l'educació popular que existeix amb dues bandes del Pirineu.
12: Doncs s'ha desenvolupat aquest matí aquesta jornada?
14: Aquest és el primer acte que fem, no és el llançament oficial, que ho farem més institucional a principis de juliol. És una miqueta una trobada així entre professionals o gent que té un interès especial en aquestes, en aquests conceptes, en aquestes iniciatives, per començar a fer d'alguna manera pinya. I, bueno, ens han acollit els nostres companys i cap de fila del projecte de la Fundació Mentalitat Nova, i aquí estem per conèixer-nos i començar a treballar junt. Aquest programa Universitat de Cerdanya només és un primer pas, trigarà 2 anys, amb un pressupost bastant limitat. L'idea és consolidar un projecte potent a llarg termini.
12: Aquest dia era el llançament amb professionals organitzat al voltant de taller d'intercanvis.
15: Clara, Leger, heu vingut a títol personal per aquesta trobada. Quina és la vostra professió?
16: Jo soc assessora legal.
15: Aquí? A Puigcerdà?
16: Sí, treballant des de casa.
15: Quina és la teva primera impressió d'aquesta trobada?
16: Jo crec que és una trobada molt, molt constructiva i simbòlica, i espero que d'aquí, d'aquestes idees, puguin deixar moltes accions concretes al territori.
15: Quins frens veus més fort per la cooperació transfronterera o per la no cooperació transfronterera, més ben dit?
16: Avui van sorgir 4 tipus de frens. L'accés a la informació d'una banda com l'altra de la frontera sobre les iniciatives existents. Falta a vegades de voluntat política de recolzar voluntat d'accions de la gent al territori. La llengua com a barrera també, falta de coneixement del català dels francesos o dels franceses catalans, i últimament existència de marcs legals diferents, que això també complica les accions transfronteres.
15: Això és el teu. Es podria resoldre aquests marcs legals?
16: Bueno, ara mateix s'ha parlat avui que s'estan fent associacions miralls de cada banda de la frontera per poder cooperar millor. Potser la creació d'una associació europea podria ajudar. No sé si és una cosa que s'està contemplant a nivell europeu.
15: Ets optimista o pessimista sobre el tema?
16: Jo sempre he sigut una optimista eterna, però sí, veig que aquí a nivell local hi ha molta voluntat de les dues bandes, així que espero que, bueno, pues et doni a passar accions concretes cap a demà.
15: Moltes gràcies.
16: Merci.
15: Magda Morvei, has vingut aquí a aquesta Universitat de Cerdanya. Amb quin objectiu i que treus aquesta trobada?
17: El primer objectiu, no t'ho amago, és un objectiu de curiositat. Estic fent estudis en un màster europeu internacional de temes transfronterers. M'estic a la Cerdanya des de fa 20 anys i doncs hi ha una mena de curiositat i lògica a venir aquí avui a descobrir aquest projecte que s'està posant en marxa.
15: Que s'ha dit?
17: Bé, diguem que el que és interessant és que hi havia actors de les diferents parts, eh? És a dir, Cerdanya, territori comú, territori transfronterer, però evidentment amb 2 identitats estatals diferents, 2 maneres de viure diferents també, malauradament. I aquí ens hem trobat, hem pogut parlar amb una forma de taller de preguntes-respostes, en les quals fa molt de goig i de ple de veure de fet que tenim tot la voluntat de nos trobar, de nos replegar, de nos conèixer millor per tirar endavant els temes transfronterers quins siguin. I doncs hi ha voluntat, hi ha energies, hi ha ganes de fer, ja hi ha projectes que existeixen també, això és a valorar també, ja he dit, però efectivament el que sorgeix són els entrebancs que poden ser polítics, lingüístics, sociològics, històrics, geogràfics, és un conjunt de coses que dificulta aquesta germanor natural que hauríem de tenir.
15: Una germanor que existia abans.
17: Evidentment, tot això la gent s'ho ha descuidat, de fet els nouvinguts no ho saben, els que són aquí no ho saben tampoc, ja sabeu que no s'aprèn a les escoles la nostra història real comuna, doncs la gent no sap que abans fa poc temps, finalment. Érem germans, germans d'història, de llengua, de cultura i de país. I doncs és aquesta recuperació que s'ha de fer en tots els àmbits, no només lingüístic, sinó també intel·lectual, sociològic, geogràfic. Hem d'anar recuperant aquesta identitat comuna per efectivament, en realitat, ser un sol territori i no tenir més aquesta frontera que ens separa.
15: El projecte es desenvoluparà a partir de tres pilars. Un campus numèric transfronterer assequible des dels 16 anys, una escola de convivència a base d'entesa de coneixement de l'altre i, per fi, una universitat popular d'ensenyament superior. De la trobada s'ha destacat la voluntat de fomentar la cooperació per tal d'estructurar una dinàmica col·lectiva.
18: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda,
19: Ràdio Arrels.
20: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal,

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
3: Amb Pasqual Tirac.
4: Ja ha arribat l'hora d'acollir la Judit Càlix, la directora de la revista Cuina, com cada mes, per fer una ullada sobre el sumari del moment. Bon dia, Judit.
5: Bon dia.
4: Es veu que heu pogut imprimir la revista sense problema, eh?
5: Sí, aquest número, sí, sí. Si la mireu, si la guaiteu, doncs veureu que hi ha una plata doncs, d'arròs negre.
4: Amb tinta.
5: Amb tinta, exacte, que nosaltres li diem arròs negre perquè és negre per la tinta. Vull dir que hi ha gent que també hi posa tinta artificial, però nosaltres estem parlant de la tinta natural, la tinta dels cefalòpodes, no? que és tant ja sigui de sípia com de calamar, doncs, però és capaç de transformar doncs, el color d'un plat en molt poca quantitat. No? I està molt, és un ingredient molt arrelat a la tradició doncs, marinera de casa nostra, perquè li aporta doncs, sabor, a més de color, li aporta molt de sabor. Doncs hem fet així un reportatge super, jo trobo molt interessant, perquè la tinta no és un ingredient que s'hagi estudiat tampoc molt, perquè és secundari, evidentment, però bé, és, al final la tinta, dius, alguns pops també en tenen, però està formada per melanina i altres substàncies residuals, i com sabreu, doncs, les sípies i els calamars doncs, la fan servir, doncs, l'amagatzemen doncs, una mica per defensar-se doncs, dels seus depredadors, no?, que quan es veuen, es senten atacats, doncs ells alliberen doncs, aquesta tinta i tenen temps de marxar. Quan es pesquen aquestes espècies, aquesta tinta doncs, la podem fer servir en molts plats, no només amb aquest arròs amb tinta o arròs negre. No? Nosaltres, per exemple, proposem un hummus, doncs un hummus que es fa amb cigrons, però li dones el toc aquest de tinta que li dona aquest color diferent. Després hem versionat doncs, un plat de l'Albert Rauric, que és un cuiner que té un restaurant japonès molt català. Jo sempre li dic que bueno, tu ets japonès, però molt català, que es diu Dos Palillos, que està aquí al centre de Barcelona, que us recomano molt. I té un dels seus plats, és el shiokara, i nosaltres hem fet una versió d'aquest shiokara, que són uns calamarsets doncs, amb una salsa doncs, amb tinta. I després, bueno, fem el típic arròs negre no podia faltar i també ens atrevim doncs, amb una panna cotta, no? És un ingredient que també ens diuen molts cuiners que és millor comprar-lo pasteuritzat, si no l'has de coure. Doncs si hi ha gent que el vol fer servir per una vinagreta, doncs és millor comprar-lo, que ja n'hi ha a totes les peixateries. I és, a més, doncs, que ens atrevim, tots ens deien que ens atrevéssim més a fer-lo servir doncs, en plats que més enllà doncs, dels típics fideus o arrossos, no?
4: A més que dona un toc de color, té un impacte interessant a la cuina.
5: Sí, sí, sí, i també de sabor, i la cuina innovadora també la fa servir molt. En aquest reportatge doncs, també hem parlat amb el xef del Disfrutar, millor restaurant del món, i ens comentaven doncs, que fan servir la tinta, doncs, per exemple, com a tint, per elaboracions noves del restaurant. Ens comentaven que feien una preparació amb un film de midó, amb la qual fan uns raviolis, i llavors és una pasta translúcida que, clar, la pots tenyir amb productes naturals, amb el que vulguis. Si tens un to verd, doncs quedarà verda, si és negre, doncs negre, i llavors això dona possibilitats doncs, infinites doncs, a la cuina d'avantguarda.
4: Quan vingueu per Catalunya Nord, haureu de tastar un dels plats signatures del xef Bruno Léger,
5: sí,
4: que hi prepara un fullat amb tinta de sípia,
5: sí,
4: per damunt una espuma de cabra, de formatge de cabra, i per decorar algunes verduretes.
5: Ah, doncs me l'apunto, que aviat tenim una visita pendent i escolta, és això, sí, sí, ja et dic que els cuiners doncs, més innovadors és un ingredient que mira, és un ingredient que ha passat de la cuina marinera doncs, més senzilla doncs, a l'alta cuina, no?
4: Per parlar de cuina més casolana i de mercat, veig que feu un reportatge sobre la boqueria i tothom sap que a la boqueria hi ha un problema de turistificació. Hi ha solucions o no?
5: Doncs sí, sempre allò que diuen excepte la mort, tot té solucions, però a veure, estem en un moment, viu un moment crític. La Boqueria s'ha convertit en una de les principals atraccions turístiques de Barcelona. Vull dir, és, cada dia aquí hi ha una gentada que està molt bé, eh? I que el que passa que cada vegada doncs està convertint menys en un mercat i més en una atracció turística. Les parades doncs, de la gent que es jubilen, doncs, llavors les agafen doncs, altres propietaris i les converteixen doncs, en botigues. Ara el que domina més són pernil, o ibèrics en general, ostres, a la part del mig on hi havia les parades del peix, doncs hi ha diverses que són ostres, fregits, i després les de fruita, doncs, que venen doncs, els sucs, els batuts també de fruites i moltes capsetes d'aquestes amb macedònies o fruita tallada. Clar, això és el producte tradicional, cada vegada va quedant en menor proporció respecte a la resta de proposta. Llavors el que estan intentant és aturar això. Ara els gestors doncs, bueno, volien mirar doncs, de que el 40 o el 60% de totes les parades, si a dalt posa fruiteria tal, han de tenir fruita del producte pel qual van néixer. Això és complicat, perquè si tu estàs treballant sucs i només tens sucs, doncs tindràs com un petit mostrador doncs, amb producte tradicional, però per quedar ben... Bueno, no sé, s'ha de mirar a veure com acaben això desenvolupant. Tu pensa que abans tots els cuiners de Barcelona baixaven aquí a la Boqueria a comprar. Molts que no eren del barri, el Carles Gaig m'explicava que ell tenia el restaurant a Horta i la Boqueria era una mica com el mercat central, o sigui, coses que no trobaves al mercat del seu barri, doncs baixaven aquí, coses més específiques, doncs els bolets, els marisc així més específic, doncs ell baixava i ho trobava aquí. Albert Aldià també ens explica doncs, que el 85 doncs, que hi recorda que no hi havia cap turista, o sigui, els turistes no hi anaven mai, no era un lloc doncs, això. També està bé en aquell moment descobrissin doncs, la Barcelona més autèntica, però ara, clar, el que ha fet és el turisme és canviar l'essència del mercat, no? Per acabar-ho d'adobar, doncs, els darrers anys els traspassos de llicències o els acords privats entre particulars han arribat a xifres milionàries. O sigui que si un senyor que té una botiga de pesca salada doncs, se la vol traspassar perquè es jubila, doncs, de vegades un altre que portaria el mateix producte i que oferia la Mar de Vent no pot assumir aquests traspassos tan milionaris.
4: I vols dir que els gerents... Perquè hi ha algun gerent, suposo, al mercat, està conscient d'això i volen emprendre alguna cosa?
5: Sí, ells ho diuen, que són conscients doncs, que mantenir el caràcter de la Boqueria i que sigui obert a tota la ciutat doncs, és primordial. Llavors, bueno, estan mirant, s'inspiren molt en altres mercats, no? Pensen en referents internacionals doncs, com el Borough Market de Londres, Porta Palazzo de Turí, i ells sí que tenen referents de mercats que encara mantenen doncs, aquest caràcter doncs, tan vinculat amb la ciutat que els acull, no? I després també hem demanat, un dels apartats interessants era que hem demanat a cuiners o a la Benedetta Tagliabue, que és la que va fer la reforma doncs, al mercat de Santa Caterina, com ells s'imaginen què farien ells perquè la Boqueria tornés una mica doncs, a tenir, a fer goig d'anar i visitar, perquè ara el que passa al propi ciutadà és que hi vas i sí, hi ha parades que estan molt bé, jo dies, com que treballo molt a prop, doncs hi ha dies que vaig a dinar a alguna barra i tot això, però clar, sempre veus allà tanta gent i tant producte així estrany. I a mi de les idees que més m'agradaven era el xef Adrià, doncs, què hi faria? Convertiria doncs, la Boqueria doncs, en el millor parador de la cuina catalana, no? Doncs que dignificaria o faria el menjar que hi ha ara per emportar, però que fos de qualitat i que, doncs, per què no una parada doncs, de fideus a la cassola o de croquetes i canelons, però ben fets, no amb el que hi ha ara, no? I altres també demanen això, doncs, més control i inspecció i evitar la competència deslleial. Clar, perquè a més aquestes parades de degustació també entren en conflicte i en competència amb els bars i restaurants que hi ha pel voltant. Bueno, clar, és una cosa tan nostra que el barceloní se'l sent, és un mercat que se'l sent molt seu. Jo diria que més que els barcelonins, tot Catalunya. Sempre que molta gent venia aquí a Barcelona i anaven en una parada obligada, era anar a la Boqueria, no? I és un debat, doncs, penso que ens interpel·la a tots i que està molt bé explicar la realitat. Tampoc no cal explicar històries de que, fantàstic, el millor mercat del món. Bueno, sí, és un dels millors mercats del món, però a veure cap a on anirà i que tots ho vegem una mica.
4: Volia, encara tenim temps, eh? Volia que me comentessis un apartat que feu a la revista on analitzeu dades numèriques. I he vist que les xifres parlen. Hi ha un requadre sobre llegums ben estrany.
5: Sí. És una secció que, a més, és bastant nova. Em sembla que la vam començar a fer el febrer passat, li diem la cuina de dades, no? Al final és una infografia, un conjunt de diferents, doncs, infografies que explica una notícia, doncs, a través d'una manera molt gràfica, no? Llavors el que diem en aquest cas li dediquem als llegums, perquè el conreu de lleguminoses, doncs, ha estat històricament molt arrelat al nostre sistema alimentari, és una de les bases, no, del que diem de la cuina mediterrània. I tot i això, l'estat, doncs, espanyol, que se'n conreen, que a mi em semblava bastant, doncs, unes 70.000 tones, només cobreix el 58% del consum. O sigui que la resta, tot s'importa i venen doncs, dels Estats Units, del Canadà, de Mèxic, de l'Argentina. I llavors això, malgrat tenim unes varietats, que, per exemple, a Catalunya tenim un mosaic molt divers de varietats i, a més, molt apreciades per la població. Per exemple, jo a la zona on visc, que està a prop d'Igualada, a la zona nord de la comarca de l'Anoia, tenim el cigronet de l'Alta Anoia, doncs, que és un cigró molt petitet, que la pell no es nota, sembla que no tingui pell, i bueno, té una producció molt petita, però és molt bona. Però bueno, també podem parlar del fesol de Santa Pau, de la Garrotxa, de la mongeta del Ganxet, de la mongeta del castellfollit del Boix, del cigró d'Oristà. O sigui, tenim un munt de lleguminoses amb nom i cognoms molt vinculades al territori, que el que hem de fer és donar-li suport, no? I potenciar els nostres productors. Si hi ha més demanda, si nosaltres vigilem, doncs, que i hi ha aquesta necessitat i volem comprar llegum d'aquí, doncs, suposo que serà més rendible, doncs, pel pagès, doncs, dedicar-s'hi i que augmenti, doncs, aquesta producció, que aquests cultius que només ens cobreixen, doncs, la meitat del que consumim realment. I, a més, és també una altra de les dades que donem, és que, a més, o sigui, ja som deficitaris, eh? N'hem de comprar, però és que, a més, mengem molt poc llegum. O sigui, hi ha una mitja que em sembla que és que mengem uns 2,6 quilos de llegum cada persona per any. Però és que haurien de ser, per allò de, si nutricionalment, per anar bé, n'hauríem de menjar 11,5. O sigui, t'ho he imaginat, de 2,6 a 11,5. Llavors ja, no sé, haurien de fer plantacions a Mart o a la Lluna perquè no en tindríem tots. Però a vegades són aquestes dades que són, bueno, que es contradiuen una mica amb les necessitats que hi ha de la població, el que diuen nutricionalment que seria, que ens aniria bé i que d'allò amb el que realment, doncs, disposem de producte, no? I llavors també pensar això, que siguem conscients que un llegum que t'arribi, doncs, de l'Argentina o de, jo què sé, de l'altra banda, de Mèxic, pot perfectament, doncs, recórrer uns 7.500 quilòmetres. Això també té una despesa, però energètica, brutal, no?
4: Sí, és a dir, potser s'hauria de pensar a fer campanyes de promoció, com hi ha els mesos de la gamba o de la garrota, fer setmanes de lleguminoses.
5: Exacte, exacte. Sí, és que n'hem de menjar 3 o 4 vegades a la setmana i no les mengem. Jo la primera, eh? Però a mi que m'encanten. Jo sempre m'estaria fent amanides de llegum, però no en mengem.
4: Oh, molt bé, Judit. Ja tenim uns quants elements del sumari de la revista Cuina del mes de maig. Moltes gràcies per això, Judit Calix. Ens retrobem el mes que ve.
5: Sí, moltes gràcies a vosaltres. I el número que ve és el número 300 i és el que comencem a celebrar el nostre 25è aniversari. Comencem una sèrie d'actes que hem preparat per aquest any.
4: Molt bé. A veure si la ràdio es desplaça fins allà per cobrir un esdeveniment d'aquests.
5: Ai, ens encantaria, com vulgueu.
4: Molt bé, prenem cita i ja veurem. Fins aviat.
5: Fins aviat, gràcies.
2: La revista de la setmana. Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el treball, el primer treball de l'Anna Amigó en solitari. El disc es diu Sang de dona i ha sortit a principis d'any. L'Anna Amigó és cantant i arpista i ha viscut, entre molts altres llocs, alguns anys a Catalunya Nord. Anna, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Per començar, et demanaré de presentar-te de la manera que tu vulguis.
4: Ah, doncs mira, jo ja ho has dit, soc l'Anna Amigó. I em dedico a la música, a fer projectes on l'arpa hi tingui un caire doncs, important de presència. Soc una apassionada de Catalunya, la llengua, la nostra cultura i, com molt bé has dit, m'agrada viatjar i he tingut l'ocasió doncs, de poder viure a Catalunya Nord, entre altres llocs d'aquí i d'allà. Actualment ara també tinc un projecte agroecològic i cultural a l'Espluga de Francolí. I res, em dedico a això. Estic al món de la cultura, la música i la natura.
3: De tot això en tornarem a parlar més endavant també del teu projecte agroecològic. Parlem primer del teu disc, que es diu Sang de dona. Com va néixer aquest projecte?
4: Bé, aquest projecte és el resultat materialitzat de diferents anys de treball. Jo l'arpa la vaig aprendre vivint a Bèlgica, vaig començar l'any 2009, tot i que ja tenia una base musical sòlida com a violinista. I amb l'arpa la cosa que és bonica no, és que pots acompanyar mentre cantes. Llavors vaig començar a arranjar peces catalanes, no? I mica en mica doncs, va anar a haver-hi una demanda de venir a tocar una cançó aquí, una cançó allà, i llavors bueno, doncs, anar afegint cançons en aquest repertori fins que a l'hora que va arribar el Covid em van demanar d'anar a fer un concert en un lloc i vaig veure que podia doncs, tocar cançons nostres durant més d'una hora i cantant. No? I a partir d'allí doncs, va néixer el que jo no he anat dient durant aquests 3 anys, el cancioner revolucionat, perquè agafava cançons que parlen de dones i també les canviava musicalment. No? I bé, doncs, Sang de dona materialitza una mica aquest recorregut de cançons que s'han anat afegint fins a aquest març que ja vaig dir, bueno, doncs ja, prou, això s'ha de presentar d'una manera més compacta, no? I de quin surt.
3: Amb una visió feminista.
4: Sí, sí. És, evidentment que és feminista perquè parla això de dones i parla de problemàtiques que venen de molt lluny i que avui dia encara passen, parlen també de... Les peces parlen de l'herència, no? Que ens arribi a tots, siguin homes o dones, o que sigui, ens arribi a través de les dones, no? De les nostres mares, de les padrines. Llavors, per aquesta cosa sí que és feminista. Ara, jo crec que tothom s'hi pot sentir identificat independentment de com ens sentim en temes de gènere.
3: Doncs començarem parlant de la cançó que es diu La dama d'Aragó, és una cançó popular catalana. Ens expliques per què haver volgut versionar aquesta cançó, Anna?
4: Sí, aquesta, de fet, és de les primeres que vaig aprendre a tocar i que vaig cantar. Per mi, La dama d'Aragó és una peça molt icònica del nostre cançoner, juntament amb el Testament d'Amèlia. Jo, de fet, no sabria dir-te quina de les dues guanyaria la batalla. I m'agrada molt perquè aquesta, de fet, és potser la que s'assembla més a l'original de tot el disc. D'acord? Perquè en el disc jo agafo la melodia principal i després les vaig canviant, no? Però La dama d'Aragó està bastant intacta el que és la peça en si i parla dels cànons de bellesa, no? De que les dones com més guapes siguem millor i com més calladetes estiguem també millor. I bé, és una cosa que el que dèiem avui dia encara passa i sempre m'agrada obrir el concert amb aquesta peça perquè sembla molt inofensiva, sona molt pulcra, molt bonica, però el missatge és molt dur, no? És dir... Bueno, això està supeditada a la vida i les decisions d'altres persones, no?
3: Doncs tot seguit escoltem La dama d'Aragó adaptat per Anna Amigó.

0: Això era La dama d'Aragó, adaptada per l'Anna Amigó. Aquesta cançó la trobareu al seu disc Sang de dona. Aquesta setmana a Ràdio Arrels rebem aquesta arpista i cantant. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir-ne més sobre l'Anna Amigó i el seu treball musical.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Aquesta setmana, quan parlarem del temps, parlarem sobretot de les temperatures fresques a la tarda i fins i tot fredes a la matinada. De moment, avui màximes normals, 23 graus a Perpinyà, 22 a Ceret, 20 a Prada, 15 a Sallagosa, 12 graus a Formiguera. Però amb l'evolució pels pròxims dies, doncs el termòmetre anirà cap a la baixa. Demà a la matinada, 12 graus al Rosselló, 10 al Vallespí, 8 al Conflent de mínima, 3 a Cerdanya i 2 petits graus a Formiguera. A la tarda, de 12 graus al Capcir fins a 23 graus a la Plana del Rosselló, tot això amb un temps variable. De fet, almenys fins a divendres serà, si fa o no fa, el mateix tipus de temps al matí. Més aviat assolellat, a la tarda temps més variable amb possibilitats de xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però particularment sobre els relleus.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
3: La Convenció sobre la Diversitat Biològica, que ja han firmat 196 estats, però que pocs apliquen. Bon dia. La biodiversitat del planeta té un escut jurídic, la Convenció sobre la Diversitat Biològica, CDB, un tractat internacional jurídicament vinculant que va néixer del consens de la comunitat internacional en un moment històric. Obert a la signatura el 5 de juny de 1992, durant la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, la celebre Cimera de la Terra de Rio, la CDB representa un dels acords ambientals més ambiciosos mai adoptats, amb tres objectius principals: la conservació de la diversitat biològica, l'ús sostenible dels seus components i la distribució justa i equitativa dels beneficis derivats de la utilització dels recursos genètics. El que fa singular aquest tractat és l'amplitud del seu abast. La Convenció no es limita a protegir espècies concretes o espais naturals delimitats, sinó que abasta tots els nivells de la diversitat biològica. Els ecosistemes, les espècies i els recursos genètics. S'estén també al camp de les biotecnologies a través del protocol de Cartagena sobre bioseguretat i toca àmbits tan diversos com la ciència, l'agricultura, el món empresarial, la cultura o l'ensenyament. L'òrgan rector és la Conferència de les Parts, la COP, integrada per tots els governs que han ratificat el tractat i que es reuneix cada 2 anys per avaluar els avenços i fixar noves prioritats. Malauradament, sabem amb quins resultats. I avui, aquesta Convenció sobre la Diversitat Biològica compta ja amb 196 parts, 196 estats firmants. Una xifra que evidencia el consens global entorn de la protecció de la vida en totes les seves formes, però que contrasta amb la lentitud del resultat sobre el terreny, on la pèrdua de biodiversitat continua a un ritme que cap tractat per si sol no ha aconseguit aturar.
5: Ràdio Arrels, a Salelles, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. La final perduda per l'USAP l'any 98 havia despertat un gran entusiasme a Catalunya Nord. Hi havia moltes esperances de retrobar el planxot des de la final guanyada el 1955. L'USAP va arrossegar 40.000 seguidors cap a París. La setmana abans de la final, Ràdio Arrels va voler conèixer com es vivia aquell moment i ho va anar demanant a personalitats diverses, com l'escultor del Bolú, Francesc Pous.
4: Escolteu, sí. Això és un molt gran moment. Perquè és de jove, quan estava al col·legi de Perpinyà, al col·legi d'Aragó, Jordi Sap era l'equip de... ja estava campió de França i seguien tots els joves amb una passió molt gran. En Ramis, tots aquests jugadors eren per nosaltres. Hem fet boles de catalans molt grans. Els hi portava molt carinyo. I ara, en aquell moment, es pega aquell maig, és clar, jo no puc quedar a París. Podeu estar segurs que els fèiem a la ràdio, a la televisió, amb la mateixa passió que els meus 15 anys d'aquella temporada.
5: El senyor Pous és un dels grans artistes de Catalunya Nord, és un dels grans escultors que tenim aquí en aquest país. És que el rugbi podria ser també un motiu d'escultura, senyor Pous, per vos?
4: Oh, escolteu, jo escultures els he vist aquí una temporada... És clar, tot és català a casa meva. Cal tornar a venir a l'espai de l'art del Bolú i veu tot el que he fet. Ara mateix, la fira del 23, a la cooperativa d'Argelès m'han demanat. A Gullana vaig exposar. Una mica per tot, és per jo tot el Rosselló i Catalunya.
3: 1998, l'escultor Francesc Pous del Bolú va morir el 2003 als 92 anys.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: L'11 de maig del 1974 neix Raf Dumas. El músic de Canus i Purvendres va desenvolupar de ben jove l'afició pels discos. Ja d'adolescent és ell que feia la selecció musical de les festes entre amics. Es va professionalitzar al món dels discs jockey, a més de la producció. Va ser el primer DJ a donar classes en un conservatori de l'estat francès, concretament a Perpinyà. A nivell d'estils, s'hi destaca la música electrònica, sempre explora nous horitzons i, en particular, la música de cobla. Raf Dumas ha creat el concepte de coblisme, basat sobre el computerisme, però adaptat amb sons de cobla catalana. Escoltem el tema Smoking Cobla del seu disc Coblisme.

0: Fins aquí Smoking Cobla del disc Coblism de Raf Dumas.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
4: Amb Miquel Rodríguez, de TV Vallespí.
5: Bon dia. Som a l'estudi de Ceret de Ràdio Arrels amb la Magali Masferrari, que és presidenta del Comitè d'Agermanament Reinès Massanet de Cabrenys, amb qui doncs parlarem d'aquesta associació que ella presideix. Bé, abans de començar, us volíem doncs compartir la bona nova que des del Centre Cultural Català del Vallespí, en col·laboració amb Ràdio Arrels i TV Vallespí, anirem fent tot un seguit d'entrevistes per presentar les associacions catalanes del Vallespí. I vet aquí que tenim a la Magali. Bon dia, Magali.
6: Bon dia, Miquel.
5: Ets corresponsal de l'Independent, oi? Ja fa
6: sí,
5: temps
6: bé.
5: Que la gent
6: Reinès,
5: te pot llegir.
6: Per Reinès i Tallet. I de cops per Ceret. Bé.
5: I membre del CCCB des de fa força temps, se pas si ens
6: sí,
5: en podes dir quatre paraules.
6: Sí. És una manera de parlar, de fer conèixer el català i de fer conèixer també les històries del territori. Perquè hi ha moltes entrevistes de gent, sovint gent grans, i que coneixen anècdotes, històries, i que ho expliquen en català. I doncs això és bé.
5: I llavors, me voles explicar una mica en què consisteix aquest agermanament amb els nostres veïns de Massanet, que tant els estimi? Aprofitem per dir un moment que són gent fantàstica, oi? Sí o no? Que la gent... No hi ha poble tan més bonic que Massanet. O sigui...
6: Sí, ja ho sé. Bé, jo m'agrada perquè el meu avi ha nascut a Fussimanya, un mas de Massanet, al segle XIX. I doncs... L'agermanament, doncs, hi ha Massanet i Reinès són déjà lligats per relacions familiars, d'amistat i tot això, perquè és a prop, per anar a Massanet fa una hora d'un costat o de l'altre, però és a costat, és a prop. L'agermanament ha nascut en 1988, perquè els alcaldes de Reinès i de Massanet eren Joan Vinyes a Massanet i Miquel Baix a Reinès, que saben junts per la muntanya. I sempre feien àpats, feien festes. I doncs un dia han decidit de fer l'agermanament. Voilà. I doncs s'ha fet en 1988. I hi ha hagut una cerimònia a Reinès, una a Massanet. I depuis se fa sempre coses entre els dos pobles. I al començament la presidenta era la Marie Armentier. I després ha deixat la plaça a Robert Julia. I després un jour. Voilà. I donc, mais ho escric perquè en fet m'era ple de coses. Ple de coses.
5: Jo tinc un greuge històric, veieu, amb el Tractat dels Pirineus o la repartició administrativa dels vilatges, però jo penso que el Massanet hauria de fer part del Vallespí, sí o no? O
6: sí.
5: Nosaltres part de les Salines?
6: Oui, les Salines sovint hem fet trobades a la Salina. Però quan era petit anava a les Salines cada festa amb els pares i voilà. Però sí, segur.
5: De fet, la meitat de la gent de Sant Llorenç
6: ui,
5: és d'origen massaneteng.
6: Sí.
5: I la meitat de la gent de Massanet és de famílies de Sant Llorenç.
6: Ui,
5: vull dir que realment
6: Llorenç,
5: el lligam
6: sí.
5: És innegable.
6: Ui. Perquè abans la frontera no era una frontera. La muntanya no era una frontera, tampoc. Era un lloc de passatge.
5: Resta avui en dia, i ja entrarem en les accions concretes que feu, però els aplecs com el de Vila Roja o el de Sant Aniol o BSB, que els aplecs aqueixos que se fan encara en aquesta zona muntanyosa entre el Vallespí i la Garrotxa, són, veieu, un bon exemple no? D'aquest lligam que
6: bé,
5: esteu
6: sí.
5: Intentant mantenir, preservar i...
6: Sí, perquè aquests aplecs han servit fa temps a fer encontrar joves que s'han casat hi ha, hi ha un, però hi ha famílies de tot del dos costat que s'encontren, hi ha amics i voilà, els lligams queden, perquè tothom, sembla que la gent que fan això, qui van, que organitzen i qui van, són convençut que és una bona cosa de guardar aquests lligams de part i d'altra de la frontera, que no existeix la frontera, però bon. Mais Iuruna, per exemple, coneixes Iuruna?
5: És un... Conec pas.
6: Iuruna és un... És a Albanyà.
5: D'acord.
6: Iuruna és un tot petit poble i hi ha una escola i tenia abans passat allà, perquè en tinc un xic per tot arreu aquí. I un dia amb el meu cosí germà hem anat a Iuruna i cada any per la festa se fa una... hi ha una persona que explica història de la seva família. I doncs jo aquest any, quan vaig anar, he explicat l'història del meu avi, de la meva família. I m'ha fet ple, perquè la gent són interessats per això. Històries d'abans, però és això que ha fet créixer tot el rest. Aquí.
5: El que ens explicaves abans, Magalí, presidenta del Comitè d'Agermanament de Reiners i Maçanet, és que el lligam existia i que va ser perquè dos batlles s'entenien força bé i se retrobaven regularment als aplecs i caminades que van decidir agermanar els seus vilatges, quan realment Maçanet s'hauria pogut agermanar també amb Costoja o també amb Ceret o Sant Llorenç. I el fet és que fa un goig particular sempre. Anar a Maçanet de Cabrenys és realment una experiència sempre molt plaent. Vull dir que hi ha pas un dia que no sigui agradable a Maçanet, no? És més, un xic més obert, més luminós. I bo, la gent de Maçanet ens acull molt bé, no? Quan anem nosaltres al Vallespí a Maçanet,
6: diu,
5: sembla que som veïns i que ens coneixim de tota la vida.
6: Ui.
5: I llavors, efectivament, l'any passat vam anar amb Té Vallespí, vam anar a Maçanet de Cabrenys perquè hi havia l'aniversari de l'agermanament. I sembla que, doncs, això ja ens ho va explicar l'Eva, però ens ho explicaràs tu ara. Com és això que feu de la marxa queixa de castell a castell?
6: Això és una experiència fantàstica. De castell a castell és un camí que ha estat iniciat fa quants anys. I amb Jean-Paul Escudero, en fi, era una comissió extramunicipal de l'Ajuntament. Hem cercat, perquè ha pas estat fàcil de trobar la traça d'aquest camí, perquè sovint era privat i la gent no volien que passessin, i doncs hem cercat, bon. I hem trobat el camí com té de ser. I fins a després del Mas Patau és el nostre camí i després s'ajunta amb el camí de la comunitat de comuna que passa a la Cresta, Colric i Roc de França. Hi ha molta gent que pren aquest camí per anar a Maçanet. De cops m'ho diuen, de cops no, però ja sé que sovint me diuen, i els dic, bon, és llarg, perquè fan l'anada, però pas...
5: No, és pas possible, després d'un àpat amb el vi a porró, vaja, haver de fer la tornada és difícil, clar,
6: Tornen en cotxe, si algú va cercar, un trevent torna l'endemà.
5: Més són més de 5 hores de caminada.
6: 7. L'agermanament, cada 5 anys fem una festa. Donc, en 2028 serà a Maçanet. Ja ho sap l'alcalde. Li he dit. Donc, hi ha sovint un autobús que porta la gent i tot això, però quan fem aquesta festa, la gent no ven a peu, o alors, si venen a peu, no fan tota la caminada, fan un tros. I hi ha que venen en vélo, aussi, en bicicleta. Bon. Mais hem fet curses de lleu, un cop dans un sens, un cop dans l'altre, amb curses de lleu, avec des étapes. I això era fantàstic, també. Hem fet exposicions, també, junts amb la gent de Massanet, pintors de Massanet, pintors de Reines. Hem fet a la Capella Sant Pau, o a Massanet, i trobades amb el Nens, també, sovint, a les Salines o a Massanet. En 2000, l'any 2000, hem fet una trobada al Nens, amb Marchal de Fonfreda, tararara, fins a Roc del Pou. Aquí, els alumnes de Massanet els esperaven i hem baixat tots junts fins a Massanet. Doncs el meu hem baixat de Fonfreda fins a Massanet.
5: Déu-n'hi-do.
6: Sí, mais hem tornat en bus. Mais a Massanet hem estat rebuts com de reis per als pares. I era fantàstic. Hem anat a veure la Pedra Dreta, les Creus, la Salvatana, la fàbrica de pipa. Era el darrer any que ha marxat aquesta fàbrica. I els nens han tot visitat. I la nit hi havia un grup de músics que van venir també. I doncs cantaven de les carrers de Massanet. Era fantàstic. Era un dia de fantàstic. I hem tornat a mitjanit a Reines. En bus. I coses així és important perquè els nens que viuen això, quan són grans, sabran que Massanet és un poble que acollidor. I a la fi, al camí, a la fi de la caminada, és un xic pelut a Massanet, si no se veu ben bé el camí. Hi havia alumnes per tot arreu a Massanet. Quan era avall, me faltaven alumnes. Me han arribat perquè, de totes maneres, baixes i caus a Massanet. I voilà.
5: A Massanet també hi ha la pedra que falta del Pont Vell,
6: oui,
5: oi?
6: Oui,
5: que seria el diable
6: dreta.
5: Que...
6: Oui,
5: la pedra dreta, se diu?
6: Oui.
5: Ens ho expliques, Magalí, per acabar?
6: La pedra dreta és una... L'explica l'història?
5: Veieu, hi ha molts auditors de Ràdio Arrels que la coneixen.
6: El diable, el dimoni...
5: A mi sempre m'agrada escoltar històries.
6: Perquè l'arquitecte que volia fer el punt, no hi ha sempre el punt... caïa. I doncs ha demanat al dimoni. El dimoni, sí. Mais si t'ho faré, me donaràs la primera ànima que passarà sota el punt. Ok. Alors el dimoni s'ha de perdre pertot amb els seus companys perquè tenien fet la nit. I a Massanet, el dimoni portava una pedra i com s'afanyava, ha deixat caure la pedra. I ha caigut a Massanet. I al punt del diable... Alors, oui, l'ànima que ha passat és que la gent de les Seretans han posat una cassola a la cua d'un gat i han fet passar el gat i el dimoni s'ha enganyat. Pensava que era un home que passava. I al punt de Seret falta una pedra i es deia que és a Massanet.
5: Jo aquesta versió la coneixia pas. Moltíssimes gràcies, Magalí, per aquesta entrevista a l'estudi de Seret de Ràdio Arrels, que som doncs membres del CCCB i volem donar a conèixer a la vida associativa catalana del Vallespí. Molt bona tarda.
6: Bona tarda també, a Miquel, i fins una altra.
7: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: De sobte, el llampec encegador d'una explosió. Una deflagració eixordadora fa tremolar la terra. L'ona expansiva trenca els vidres. Els udols esquincen les gorges. Una segona explosió, més a prop, aquesta vegada. Per tant, més violenta. Les nenes ploren. La dona crida. El soroll de les seves passes espantades ressona al corredor i desapareix en el soterrani. A fora, no gaire lluny, alguna cosa s'encén. Potser l'arbre dels veïns. La claror de les flames esquinça la penombra del pati i de l'habitació. A fora n'hi ha que criden, d'altres ploren, i alguns disparen amb les Kalashnikov, no se sap des d'on ni cap a qui. Disparen, disparen. Tot s'atura finalment en la claror grisa d'una aurora indecisa. Un silenci feixuc s'abat llavors sobre el carrer fumat. En el pati no és altra cosa que un jardí mort, en l'estança on l'home, cobert de sutge, està ajagut com sempre, immòbil, insensible, amb les seves alenades, lentes. El grinyol vacil·lant d'una porta que s'obre, el soroll dels passos prudents que avancen pel corredor, no trenquen aquest silenci de mort, el ressalten. Els passos s'aturen rere la porta. Després d'una llarga pausa, quatre alenades de l'home. La porta s'obre. És la dona. Entra. La seva mirada no es posa immediatament sobre ell. Primerament explora l'estat de l'habitació. Els trossos de vidres. El sutge que s'ha posat sobre els ocells migradors de les cortines. Sobre les ratlles apagades del quilim. Sobre l'alcorà deixat obert. Sobre la bossa de sèrum que es buida de les darreres gotes dolces salades. Després escombra el llençol que cobreix les cames cadavèriques de l'home, frega la barba i acaba per atènyer els seus ulls. La pedra de paciència, Sangue Sabur, de Atik Rahimini, Premi Goncourt 2008, traducció d'Imma Estany, publicat a la editorial Empúries, Barcelona.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Música a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
2: Aire Nou de Baó celebra cada any la gran festa catalana Identicat del 13 al 17 de maig. El primer dia serà el dimecres 13 i la festa començarà amb un concert a la Capelleta Sant Sadurní de Pesillà de la Ribera, i d'això parlarem avui amb en Francesc Bitlloc. Bon dia, Francesc.
3: Bon dia, Paula, bon dia, Ràdio Arrels.
2: Tu ets el director de la Coral Solstici, que actuarà doncs aquest dia, aquest dimecres 13. Per començar, ens pots recordar qui sou la Coral Solstici?
3: Qui som nosaltres? Una coral que deu cantar, ara deu fer ja, no ho sé, 20 o 25 anys, a Perpinyà, i en particular, ja que parlem d'Aire Nou, nosaltres des del començament hi hem sigut cada any, sense interrupció, a fer el nostre concert fidels a Aire Nou, perquè són gent que ens interessa molt, perquè són gent que es dediquen a fer coses importants i a treballar per la llengua.
2: I això que dius, doncs, que cada any actueu per Identicat, aquest festival d'Aire Nou de Baó, què representa per vosaltres iniciatives com aquest festival a Catalunya Nord?
3: Home, aquest festival té una gran importància perquè, primer, que de festivals n'hi ha molts, però un festival que estigui centrat sobre la llengua i que tingui com a projecte fer conèixer coses entorn de la llengua, que siguin de música o de teatre o de folclor, de castells. Aquest festival està centrat sobre la catalanitat, ho diu el seu títol, i és això el que ens interessa.
2: I doncs vosaltres amb la Coral Solstici començareu aquest concert del dia 13, del dia 13 fareu l'obertura amb la coral i després seguireu amb el Pere Figueres. Com ha sorgit aquesta col·laboració?
3: Mira, nosaltres aquest concert ja tenim dos objectius. El concert s'intitula País de Poetes, i en aquest concert hi haurà doncs totes les cançons que es cantaran seran de poetes nord-catalans. Hi haurà Joan Amada, hi haurà Jordi Pere Sardà, hi haurà Josep Sebastià Pons, hi haurà Simona Gai, i hi haurà també el poeta Joan Pau Giner, que a més de cantant, evidentment, era poeta, i també el poeta Pere Figueres, que aquest és el segon objectiu, és fer una mica un homenatge a Pere Figueres, que per nosaltres és un cantant molt important de Catalunya Nord, i cantar amb ell. Llavors ens hem repartit el repertori, hi haurà cançons que les cantarà ell sol, la majoria, n'hi haurà que cantarem nosaltres, n'hi haurà que cantarem plegats, hem fet harmonitzacions per poder cantar amb ell, i aquí el concert serà construït entorn de els poetes de Catalunya Nord i, sobretot, les cançons que en Pere ha musicat. En particular, nosaltres hem agafat algunes cançons d'en Pere que ens semblen importants, com el Vals, com País Meu. Són cançons que farem junts amb ell, perquè ens fa un plaer immens poder cantar amb aquest gran cantant que és en Pere i poder-ho fer junts. Hi haurà em sembla que són 17 o 18 cançons, perquè tota la primera part hi haurà cançons que cantarem plegats, i a la segona part ja en Pere canta sol una pila de cançons.
2: I és el primer cop que actueu junts, la Coral Solstici, amb el Pere Figueres?
3: Sí, sí, amb en Pere és el primer cop que ho fem, i ho estem preparant, i ja pots imaginar que no és fàcil posar junt el que és una coral i el que és un cantant acostumat a tocar ell sol, a la seva manera, canviant les coses cada vegada que vol, d'una manera espontània. En una coral les coses han de ser molt més estructurades perquè tothom sàpiga com ho farem i, doncs, i a vegades doncs, ens hem de preparar i ens hem d'estructurar bé, però és un plaer fer-ho amb en Pere.
2: Acabaré amb aquesta pregunta, Francesc Villoc. Quin paper creus que té la música i el cant coral en la preservació de la llengua i la cultura catalanes aquí a Catalunya Nord?
3: Home, el cant coral té la seva importància. La llàstima és que està tocant només gent d'una certa edat, per dir-ho així, però llavors, per respondre a la teva pregunta, he de mencionar la Federació de Cors de Claver de Catalunya Nord, de la qual nosaltres formem part. Aquesta federació, que reuneix unes 20 corals, això representa molta gent, aquesta federació es dona també l'objectiu de posar endavant la llengua i fa projectes col·lectius en els que la llengua és element essencial. Per exemple, s'està fent encara l'espectacle Com un ocell dins del fullam, que és fet a partir de les cançons d'Ocells d'en Pere Figueres amb els textos de Jordi Pere Cerdà. I a part d'aquests projectes, sempre tenim un repertori de cançó tradicional catalana harmonitzada per coral. Totes les corals en canten canten això amb prioritat. També es canta en altres llengües, també cantem coses d'arreu del món, però l'essencial en els nostres concerts, i no el de la nostra coral, el de la federació i els de totes les corals, és fer conèixer el corpus de cançó tradicional catalana i, en aquest cas, harmonitzat per coral.
2: Francesc Villoc, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: I recordem, doncs, que el concert de la coral Solstici i Pere Figueres tindrà lloc a Pesillà de la Ribera el 13 de maig per l'obertura del Festival Identicat.
3: Sí, al vespre, a 8:15, 8:30, a la capelleta Sant Sadurní, al costat del cementiri. És fàcil de trobar. Allà ens trobarem tots.
4: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: Aquesta setmana, quan parlarem del temps, parlarem sobretot de les temperatures fresques a la tarda i fins i tot fredes a la matinada. De moment, avui màximes normals, 23 graus a Perpinyà, 22 a Ceret, 20 a Prada, 15 a Sallagosa, 12 graus a Formiguera. Però amb l'evolució pels pròxims dies, doncs el termòmetre anirà cap a la baixa. Demà a la matinada, 12 graus al Rosselló, 10 al Vallespí, 8 al Conflent de mínima, 3 a Cerdanya i 2 petits graus a Formiguera. A la tarda, de 12 graus al Capcí fins a 23 graus a la plana del Rosselló, tot això amb un temps variable. De fet, almenys fins a divendres serà, si fa o no fa, el mateix tipus de temps al matí. Més aviat assolellat, a la tarda temps més variable amb possibilitats de xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però particularment sobre els relleus.
0: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
1: Al Conflent, escolteu Ràdio Arrels

com unes ungles, com una lluna, com el vent. Records de vida. La brasa escampillada sota anys i panys de sorra afegeix a poc tots els putos perduts.

de creu, records de vida, i sallen tot desfets dels calaixos de bruma, del clam de la sirena, dels camins trencats, rumiant sempre més

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: Aquesta setmana, quan parlarem del temps, parlarem sobretot de les temperatures fresques a la tarda i fins i tot fredes a la matinada. De moment, avui màximes normals, 23 graus a Perpinyà, 22 a Ceret, 20 a Prada, 15 a Sallagosa, 12 graus a Formiguera. Però amb l'evolució pels pròxims dies, doncs el termòmetre anirà cap a la baixa. Demà a la matinada, 12 graus al Rosselló, 10 al Vallespí, 8 al Conflent de mínima, 3 a Cerdanya i 2 petits graus a Formiguera. A la tarda, de 12 graus al Capcí fins a 23 graus a la plana del Rosselló, tot això amb un temps variable. De fet, almenys fins a divendres serà, si fa o no fa, el mateix tipus de temps al matí. Més aviat assolellat, a la tarda temps més variable amb possibilitats de xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però particularment sobre els relleus.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de clàssica.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Aquesta setmana, quan parlarem del temps, parlarem sobretot de les temperatures fresques a la tarda i fins i tot fredes a la matinada. De moment, avui màximes normals, 23 graus a Perpinyà, 22 a Ceret, 20 a Prada, 15 a Sallagosa, 12 graus a Formiguera. Però amb l'evolució pels pròxims dies, doncs el termòmetre anirà cap a la baixa. Demà a la matinada, 12 graus al Rosselló, 10 al Vallespí, 8 al Conflent de mínima, 3 a Cerdanya i 2 petits graus a Formiguera. A la tarda, de 12 graus al Capcir fins a 23 graus a la Plana del Rosselló, tot això amb un temps variable. De fet, almenys fins a divendres serà, si fa o no fa, el mateix tipus de temps al matí. Més aviat assolellat, a la tarda temps més variable amb possibilitats de xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però particularment sobre els relleus.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
4: Esquitxos de jazz.

0: tots iguals, en alumne i mestre.
1: Radio Arrels, a Canet, 95.

més potent que mai heu sentit, el més impactant. Qui senti que val la pena seguir lluitant per anar endavant, que es prepari. Esteu a punt? Vinga, som-hi! Que soni la música! Un pas endavant!

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Aquesta setmana, quan parlarem del temps, parlarem sobretot de les temperatures fresques a la tarda i fins i tot fredes a la matinada. De moment, avui màximes normals, 23 graus a Perpinyà, 22 a Ceret, 20 a Prada, 15 a Sallagosa, 12 graus a Formiguera. Però amb l'evolució pels pròxims dies, doncs el termòmetre anirà cap a la baixa. Demà a la matinada, 12 graus al Rosselló, 10 al Vallespí, 8 al Conflent de mínima, 3 a Cerdanya i 2 petits graus a Formiguera. A la tarda, de 12 graus al Capcir fins a 23 graus a la Plana del Rosselló, tot això amb un temps variable. De fet, almenys fins

0: Divendres serà, si fa o no fa, el mateix tipus de temps, al matí més aviat assolellat, a la tarda temps més variable amb possibilitats de xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però particularment sobre els relleus.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
4: Societat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
6: Al final del mes d'abril s'ha celebrat a Puigcerdà el primer acte de la Universitat de Cerdanya. Es tracta d'una cooperació sorgida de converses entre diverses entitats lligades a l'economia social i solidària de les dues bandes de la raia. Al capdavant de l'iniciativa, la Fundació Mentalitat Nova i la plataforma d'enginyeria Alticat.
7: La Fundació Mentalitat Nova té la seva seu a Puigcerdà.
6: Úrsula Vox.
7: I es va crear l'any 2017. Amb finalitats culturals, és a dir, promoure la cultura, i nosaltres sempre diem que és la cultura és tot allò que ens fa viure bé, bé a fons, a respirar a fons, tenir els peus a terra i el cap clar per poder desenvolupar-nos en la vida i anar endavant.
6: Com s'ha gestat aquesta Universitat de Cerdanya?
7: És un projecte que ja va néixer des del primer moment d'un diàleg i d'una cooperació transfronterera. Va ser important la intervenció de la plataforma Alticat, de la qual són socis tots els que portem aquest projecte i que es proposa precisament aquesta finalitat de millorar la cooperació transfronterera entre entitats, sobretot d'economia social i solidària. I vam saber que sortien aquestes subvencions poc tefa i vam pensar a veure què podríem fer. I parlant vam veure que com a necessitat al territori veiem com un factor clau la formació. Perquè la formació és el que està a la base de tot el que després es desenvolupa.
6: Quin tipus d'entitats són convidades avui?
7: Avui hem fet un llançament de professionals, de llançament del projecte per a professionals del sector, d'entitats de formació, han vingut d'universitats, d'instituts i també dels àmbits que enllacen tots aquests sectors. Perquè tenim consciència de que crear una universitat, evidentment, no ho farem només les tres entitats que som sòcies i les dues entitats que són socis associats, sinó crear una universitat és una empresa grossa i, a més, volem que sigui fruit d'una cooperació i necessitem totes les forces de la societat civil per portar endavant aquest projecte.
6: Aquesta universitat tindrà per objectiu tenim més fluïdesa entre les dues bandes de Cerdanya?
7: Sobretot volem unir la població, perquè és cert que la Cerdanya està partida per una frontera d'estats, però aquesta frontera no té per què separar tant les persones com actualment no fa. I certament un tema important és el tema lingüístic, no? És a dir, perquè ens puguem trobar i treballar junts és important que ens puguem entendre, no? I llavors promoure l'ús tant l'aprenentatge del català en la part francesa com també l'aprenentatge del francès en la part catalana de la Cerdanya. Això és un tema important. Però aquest projecte va molt més enllà de la llengua, perquè volem treballar i engegar més projectes en aquesta línia.
6: Úrsula, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
1: El DICAT és, a dia d'avui, una associació, portem 3 anys i ens convertim en Societat Cooperativa Europea abans de l'estiu.
6: Roderick Egal.
1: Propòsit, crear un espai de cooperació transfronterera econòmica en els que diem els Pirineus Catalans, que en aquest cas van des de la Mediterrània a Aran.
6: Roderic, què pretén aquesta jornada i què pretén, primer de tot, aquesta Universitat de Cerdanya?
1: Bueno, jo crec que és el primer projecte europeu que hem parit com a Alticat, seleccionant a uns socis que eren membres nostres, i per promocionar una sèrie d'innovacions pedagògiques que ens semblen importants. Per una banda, són 3 eixos, bàsicament. Un, que és veure si pel campus connecter de Font Romeu hi ha marge per ser un campus connecter transfronterer en cooperació amb les autoritats catalanes. La segona branca és una escola del conviure, perquè pensem que en aquests temps de guerres i de violències en el món és important insistir en els valors del conviure. I la tercera, que és una universitat popular per reconnectar-nos amb la vella tradició de l'educació popular que existeix amb 2 bandes del Pirineu.
6: Doncs s'ha desenvolupat aquest matí aquesta jornada?
1: Aquest és el primer acte que fem, no és el llançament oficial, que ho farem més institucional a principis de juliol. És una miqueta una trobada així entre professionals o gent que té un interès especial en aquests conceptes, en aquestes iniciatives, per començar a fer, d'alguna manera, pinya. I, bueno, ens han acollit els nostres companys i cap de fila del projecte de la Fundació Mentalitat Nova, i aquí estem per conèixer-nos i començar a treballar junt. Aquest programa Universitat de Cerdanya només és un primer pas, trigarà 2 anys, amb un pressupost bastant limitat. L'idea és consolidar un projecte potent a llarg termini.
6: Aquest dia era el llançament amb professionals organitzat al voltant de taller d'intercanvis. Clara Leger, heu vingut a títol personal per aquesta trobada. Quina és la vostra professió?
2: Jo soc assessora legal.
6: Aquí? A Puigcerdà?
2: Sí, treballant des de casa.
6: Quina és la teva primera impressió d'aquesta trobada?
2: Jo crec que és una trobada molt, molt constructiva i simbòlica, i espero que d'aquí, d'aquestes idees, puguin deixar moltes accions concretes al territori.
6: Quins frens veus més forts per la cooperació transfronterera o per la no cooperació transfronterera, més ben dit?
2: Avui van sorgir 4 tipus de frens. L'accés a la informació d'una banda com l'altra de la frontera sobre les iniciatives existents. Falta a vegades de voluntat política de recolzar voluntat d'accions de la gent al territori. La llengua com a barrera també, falta de coneixement del català, dels francesos o dels franceses catalans, i últimament existència de marcs legals diferents, que això també complica les accions transfronteres.
6: Això és el teu. Es podria resoldre aquests marcs legals?
2: Bueno, ara mateix s'ha parlat avui que s'estan fent associacions miralls de cada banda de la frontera per poder cooperar millor. Potser la creació d'una associació europea podria ajudar. No sé si és una cosa que s'està contemplant a nivell europeu.
6: Ets optimista o pessimista sobre el tema?
2: Jo sempre he sigut una optimista eterna, però sí, veig que aquí a nivell local hi ha molta voluntat de les 2 bandes, així que espero que, bueno, pues et doni a passar accions concretes cap a demà.
6: Moltes gràcies.
2: Merci.
6: Magda Morvei, has vingut aquí, a aquesta Universitat de Cerdanya. Amb quin objectiu i què treus aquesta trobada?
5: El primer objectiu, no t'ho amago, és un objectiu de curiositat. Estic fent estudis en un màster europeu internacional de temes transfronterers. M'estic a la Cerdanya des de fa 20 anys i doncs hi ha una mena de curiositat i lògica a venir aquí avui a descobrir aquest projecte que s'està posant en marxa.
6: que s'ha dit?
5: Bé, diguem que el que és interessant és que hi havia actors de les diferents parts, eh? És a dir, Cerdanya, territori comú, territori transfronterer, però evidentment amb dues identitats estatals diferents, dues maneres de viure diferents també, malauradament. I aquí ens hem trobat, hem pogut parlar amb una forma de taller de preguntes-respostes en les quals fa molt de goig i de ple de veure de fet que tenim tots la voluntat de nos trobar, de nos replegar, de nos conèixer millor per tirar endavant els temes transfronterers quins siguin. I doncs hi ha voluntat, hi ha energies, hi ha ganes de fer, ja hi ha projectes que existeixen també, això és a valorar també, ja he dit, però efectivament el que sorgeix són els entrebancs que poden ser polítics, lingüístics, sociològics, històrics, geogràfics, és un conjunt de coses que dificulten aquest germanor natural que hauríem de tenir.
6: Una germanor que existia abans.
5: Evidentment, tot això la gent s'ho ha descuidat, de fet, els nouvinguts no ho saben, els que són aquí no ho saben tampoc, ja sabeu que no s'aprèn a les escoles la nostra història real comuna, doncs la gent no sap que abans, fa poc temps finalment, érem germans, germans d'història, de llengua, de cultura i de país, i doncs és aquesta recuperació que s'ha de fer en tots els àmbits, no només lingüístic, sinó també intel·lectual, sociològic, geogràfic, hem d'anar recuperant aquesta identitat comuna per efectivament en realitat ser un sol territori i no tenir més aquesta frontera que ens separa.
6: El projecte es desenvoluparà a partir de tres pilars: un campus numèric transfronterer assequible des dels 16 anys, una escola de convivència a base d'entesa de coneixement de l'altre i, per fi, una universitat popular d'ensenyament superior. De la trobada s'ha destacat la voluntat de fomentar la cooperació per tal d'estructurar una dinàmica col·lectiva.
8: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i avui parlarem de el gratlla, no confondre amb la gralla, del gratlla. Què és el gratlla?
3: Llavors, és segurament molt desconegut, ara mateix fins i tot, ara mateix, fa uns 10 anys llargs que es torna a descobrir, el, com se'n deia aquí al nord, el gratlla. Per exemple, potser alguns hauran vist passar algun article sobre el graire que van tornar a trobar a Arsèguel, o potser més segurament la gent haurà potser oït a parlar del grall de pastor. Bon, llavors, de fet, amb aquests noms, que són varis i varien segons on ens trobem, i segons les èpoques també, però parlem ni més ni menys que del grall, o d'un instrument semblant al grall de la cornemusa, és a dir, l'oboè de la cornemusa, el que toca la melodia. És un oboè, és a dir, que és un buidat cònic que funciona amb un inxa, una canya doble. I en una altra crònica parlarem més en detall de les inxes. Doncs bé, hem trobat, es troba encara freqüentment en arxius o en col·leccions privades, uns gralls, més coneguts com a gralls de pastor, doncs que no són ni més ni menys que el grall de la cornemusa, destacat de la seua cornemusa. Llavors, tampoc la cosa és tan senzilla, perquè sabem, per exemple, que el taller de torneria Reig a Torelló, que com a taller de torneria fabricava tot d'objectes tornejats amb boix, en faig, en fi, en fusta, vaja, amb una especialitat d'instruments de música. Durant un temps van ser els únics o gairebé que fabricaven flabiols, per exemple, però aquest va ser un taller molt antic que podem fer remuntar a finals del segle XVIII i també van fabricar cornemuses, flabiols, evidentment, de tota mena, i com que fabricaven cornemuses, necessàriament sabien fer gralls. Passa que quan la cornemusa va caure en desús i que els músics que encara la feien sonar feien servir instruments antics i que adobaven quan tocava, però vaja, es van quedar amb la part més vistosa i amb la qual es podia tocar melodia, que és senzillament el grall, i sóc que feien sonar amb inxes de tible o tenora que anaven directament enxufades en el cim del grall, que així ens podia permetre a gent. El cas és que sovint eren pastors, no només, però en tot cas gent, diguem-ne, del camp, que s'entretenien i passaven l'estona. Quan no era amb un flabiol, era amb un grall. Però, de manera molt recent, i dec aquesta informació a Lluís Obiols, arxiver a la Seu d'Urgell, tenim ressenya en aquesta enquesta que va fer, em sembla que se'n deia Zamora, a finals del segle XVIII. Sabem, en aquest resultat que aquell concerneix la Vall de Ribes, on la gent, em sembla que és de Ribes de Freser, si no em falla la memòria, contesten en aquesta enquesta i descriuen com se passaven la festa major, per exemple, en aquell moment, doncs, que és finals del segle XVIII, i parlen d'una gralla que ho descriuen, a més, ho detallen, no és sinó un instrument semblant al grall de la cornemusa, però que en aquest cas no és pas el grall destacat, és ben bé un oboè sencer, de la mateixa mida que un grall de cornemusa, però un oboè en si mateix, vaja. Tenim alguns gralls d'aquesta mena que ens han arribat Dos d'aquests, per exemple, els podreu veure a la Casa Pairal de Perpinyà. Dóna el cas que tots dos ens arriben de la Seu d'Urgell. Un que és molt, molt fi, molt bonic, ben tornejat, i que és el bessó, de fet, d'aquest graire, com li diuen, que van trobar a Arsèguel. L'altre, que ja té una forma més, diguem-ne, més rústega, també tornejat, però fet amb molta cura, molt interessant, també de la Seu d'Urgell, i fins i tot tenim el nom del qui va participar, en tot cas, fins i tot tenim la seva adreça, en l'elaboració d'aquest instrument, el Ramon Cirera, que s'estava aleshores carrer de les Eres a la Seu d'Urgell. El que és interessant de remarcar amb aquests instruments és, efectivament, comparant les mides entre aquests gralls que es tocaven com oboès i els gralls de les cornamuses. Aquest grall graire com el d'Arsèguel, per exemple, comparteix mides amb el grall de la Borrassa, per exemple, de Cairol, o de les cornamuses que fabricava el Valentí Turón, de la mateixa manera que aquest grall d'aquest senyor Ramon Cirera té molt a veure amb el grall de la cornamusa, de la primera cornamusa que va integrar les col·leccions del CIMP. Doncs, aquests instruments, que poden semblar així, pas de joguina, però gairebé, malgrat tot, de retruc, ens aprenen coses sobre la fabricació dels grais que al cap de les cornamuses, que al capdavall és el que eren.
2: I aquest instrument, quina relació té amb el seu homòfon, diguem, de la gralla més del Camp de Tarragona o del Penedès? Entenc que no deu ser casualitat que el nom s'assembli tant.
3: Llavors, de fet, la gralla és com sac de gemecs per la cornamusa. És el nom despectiu que en un moment donat es va donar a uns instruments que són molt més elaborats que el que llur nom podria deixar pensar. De fet, fins i tot gralla sabem que va designar el que en diem les xeremies primer i tenor. I el que avui dia designem com a gralla, històricament, per exemple, ho trobareu en les memòries, ara se m'escapa el nom, de com se'n deia. Memòria de coses que es perden, pas la meua de memòria, d'un senyor de Reus. Bon, sabem, això n'és un exemple, bufarull, ja està. Ell en diu dolçaina, d'aquests instruments. De la mateixa manera que un instrument equivalent a les Terres de l'Ebre, és pas ben bé el que avui que designem com a gralla, però és de la mateixa família, a les Terres de l'Ebre li diuen gaita, i al País Valencià la dolçaina. Bon. Però això és la mateixa família d'instruments que no té res a veure amb el grall de pastor, el gralla, o les xeremies, que aquests són oboès. La gralla, la gaita, la dolçaina, són curts, relativament curts, són 36, uns 36 centímetres de llargada total, de mitjana, un cònic molt obert i un forat del polze que no es troba pas a dalt de tot, com seria el cas pel grall, per exemple, però que es troba al bell mig entre l'índex i el major de la mà damunt. Precisament al mig, que de fet això l'apropa més de les gaites, gralles orientals d'Àfrica del Nord fins a Turquia i fins i tot més enllà, i fins i tot per mides, l'apropa més d'aquesta pràctica d'una certa tipologia d'oboè de carrer, però organològicament no és gens la mateixa família que les xeremies o el grall de cornamusa. Però, evidentment, com que són instruments de plaça, de carrer, sonors, d'inxa doble i de buidat cònic, malgrat tot, no és estrany que la gent li hagi atribuït el mateix nom, tot i que després, quan es miren el detall de la construcció, no són el mateix.
1: Sí, històricament, és a dir que quan s'agafa textos antics d'aquí de Catalunya Nord, es pot de vegades veure passar la denominació gralla. Però de fet, són homònims. No cal considerar gens ni mica que sigui d'aquest instrument del qual es parla. Depèn del lloc, de les èpoques, etc. etc. Amb qual hem començat, el Grec de Pastor, escoltant el col·lectatge dels anys 60, entenem que doncs, aquests petits oboès que es tocaven els pastors amb ramats a la muntanya, la gent quan en parla diuen gratia. És per això que hem començat dient el gratia amb una T, perquè la gent deia el gratia, i masculí. Ja, doncs, no deien la graia. I sovint, els autors més intel·lectuals que coneixien el terme de graia escrivien la graia. I després hi ha també la distinció doncs, amb l'oboè de joc, el grai. Dins la literatura tot es va barrejant. Però és veritat que quan nosaltres fem recerques, per força som obligats de donar denominacions, d'anar a buscar també la cosa més propera. La idea no és inventar, és entendre de què parlem. I amb el grai, és un, com deia el Pere, hi ha aquest barreig entre els reig que són tornejats per ser tocats a boca directament, i tenim pocs exemples, per uns quants, aquí a Catalunya Nord, de grais de cornemusa, que el tio no té més la cornemusa, pensa un grai que era un senyor de Prats que es deia Fajola, tenia pas més la cornemusa, doncs tenia el grai i tocava com els altres. Només els reig i tot això són coses que ens venen doncs, de l'altre costat, del Principat, i tots aquests pastors que ens han deixat rastres de grais, la majoria, són gent, doncs, del Principat. No dic d'Empordà perquè pensi que hi ha les Garrotxes i tot això, que han vingut. No és una... Es feia aquí, es practica, però és veritat, vet aquí, que la gran majoria no són típicament gent originaris d'aquí. A Serret se n'ha col·lectat dos, per exemple, de grais, de fet, pertanyien a un tio que venia d'Olot, etc., etc.
2: Doncs avui hem parlat d'aquest gratlla. Moltes gràcies a Pere Jordà i Oriol Llosgual.
3: Merci, plau.
1: Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el treball, el primer treball de l'Anna Amigó en solitari. El disc es diu Sang de dona i ha sortit a principis d'any. L'Anna Amigó és cantant i arpista i ha viscut, entre molts altres llocs, alguns anys a Catalunya Nord. Anna, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Per començar, et demanaré de presentar-te de la manera que tu vulguis.
4: Ah, doncs mira, jo ja ho has dit, soc l'Anna Amigó i em dedico a la música, a fer projectes on l'arpa hi tingui un caire doncs, important de presència. Soc una apassionada de Catalunya, la llengua, la nostra cultura i, com molt bé has dit, m'agrada viatjar i he tingut l'ocasió doncs, de poder viure a Catalunya Nord, entre altres llocs d'aquí i d'allà. Actualment, ara també tinc un projecte agroecològic i cultural a l'Espluga de Francolí i res, em dedico a això. Estic al món de la cultura, la música i la natura.
3: De tot això en tornarem a parlar més endavant també del teu projecte agroecològic. Parlem primer del teu disc, que es diu Sang de dona. Com va néixer aquest projecte?
4: Bé, aquest projecte és el resultat materialitzat de diferents anys de treball. Jo l'arpa la vaig aprendre vivint a Bèlgica, vaig començar l'any 2009, tot i que ja tenia una base musical sòlida com a violinista, i amb l'arpa la cosa que és bonica no, és que pots acompanyar mentre cantes. Llavors vaig començar a arranjar peces catalanes, no?, i mica en mica doncs, va anar a haver-hi una demanda de venir a tocar una cançó aquí, una cançó allà, i llavors bueno, doncs, anar afegint cançons en aquest repertori fins que a l'hora que va arribar el Covid em van demanar d'anar a fer un concert en un lloc i vaig veure que podia doncs, tocar cançons nostres durant més d'una hora i cantant. No? I a partir d'allí doncs, va néixer el que jo no he anat dient durant aquests 3 anys, el cançoner revolucionat, perquè agafava cançons que parlen de dones i també les canviava musicalment, no? I bé, doncs, Sang de dona materialitza una mica aquest recorregut de cançons que s'han anat afegint fins a aquest març que ja vaig dir, bueno, doncs ja, prou, això s'ha de presentar d'una manera més compacta, no? I de quin surt.
3: Amb una visió feminista.
4: Sí, sí. És evidentment que és feminista perquè parla això de dones i parla de problemàtiques que venen de molt lluny i que avui dia encara passen, parlen també de... Les peces parlen de l'herència, no?, que ens arribi a tots, siguem homes o dones, o que sigui, ens arribi a través de les dones, no?, de les nostres mares, de les padrines. Llavors, per aquesta cosa sí que és feminista. Ara, jo crec que tothom s'hi pot sentir identificat independentment de com ens sentim en temes de gènere.
3: Doncs començarem parlant de la cançó que es diu La dama d'Aragó, és una cançó popular catalana. Ens expliques per què haver volgut versionar aquesta cançó, Anna?
4: Sí, aquesta, de fet, és de les primeres que vaig aprendre a tocar i que vaig cantar. Per mi, La dama d'Aragó és una peça molt icònica del nostre cançoner, juntament amb El testament d'Amèlia. Jo, de fet, no sabria dir-te quina de les dues guanyaria la batalla. I m'agrada molt perquè aquesta, de fet, és potser la que s'assembla més a l'original de tot el disc. D'acord? Perquè en el disc jo agafo la melodia principal i després les vaig canviant, no? Però La dama d'Aragó està bastant intacta el que és la peça en si i parla dels cànons de bellesa, no? De que les dones com més guapes siguem millor i com més calladetes estiguem també millor. I bé, és una cosa que el que dèiem avui dia encara passa i sempre m'agrada obrir el concert amb aquesta peça perquè sembla molt inofensiva, sona molt pulcra, molt bonica, però el missatge és molt dur, no? És dir... Bueno, això està supeditada a la vida i les decisions d'altres persones, no?
3: Doncs tot seguit escoltem La dama d'Aragó, adaptat per Anna Amigó.
5: Aragó, n'hi ha una dama

Això era La dama d'Aragó, adaptada per l'Anna Amigó. Aquesta cançó la trobareu al seu disc Sang de dona. Aquesta setmana a Ràdio Arrels rebem aquesta arpista i cantant. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir-ne més sobre l'Anna Amigó i el seu treball musical.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Aquesta setmana tornem a escoltar la veu de Pere Verdaguer, que en tantes ocasions havia participat a les emissions d'aquesta ràdio. Va ser un dels molts col·laboradors, sempre disponible. Va ser professor de llengua i literatura catalanes a la Universitat de Perpinyà, però sobretot la gent dels Països Catalans el recordarà com a escriptor. Va ser un dels primers a fer ciència-ficció en català amb el Cronomòbil l'any 66. Un home implicat políticament amb la llibertat del seu país i amb una visió d'esquerres. L'any 92, feia pocs mesos, que la Unió de les Repúbliques Socialistes Soviètiques, la URSS, la Unió Soviètica, havia deixat d'existir. Pere Verdaguer feia aquesta crònica d'opinió.
2: Bon dia. Amb el fracàs dels països de l'est, tots hi hem perdut, fins i tot els més ferotgement anticomunistes. Primer, perquè la por que feien els països socialistes ha permès als treballadors d'Europa Occidental de progressar considerablement a nivell de treball i de salaris. Les promeses del socialisme, que no es materialitzaven a l'est, on les condicions eren teòricament més favorables, es van així realitzar en part a l'oest. És una cosa formidable, oi? Què passarà de si endavant? No ho sabem. El que és presumible és que serà més difícil de millorar les condicions dels treballadors. Més enllà de la classe laboriosa, en el desgavell dels pisos de l'est hi perd a més tothom, perquè és innegable la ideologia del socialisme era engrescadora en la mesura en què reconeixia l'home la possibilitat d'anar millorant contínuament la societat, allò que es resumia parlant dels endemans que canten. Era una perspectiva agradable, aquella de veure l'educació dels fills i la medicina gratuïtes, el dret del treball garantit, la natura transformada per tal de servir l'home, un home generós, obert als altres, amb el qual era un ple de conviure. Sabem com uns bruts van utilitzar totes aquestes belles idees pel seu propi profit, creant una classe privilegiada de funcionaris del partit anomenada nomenclatura, que tenia els seus hospitals més ben equipats que els del poble, les seves botigues més ben proveïdes que les dels treballadors i desenvolupant entre els ciutadans no pas la creativitat i l'entusiasme, sinó la servilitat i el desencís. De manera que, ara per ara, no sabem si l'esfondrament del socialisme en aquells països era resultat d'una podridura inherent al sistema i a la ideologia mateixa, o simplement la conseqüència de la poca traça d'uns poca vergonyes que confonien l'interès general amb els privilegis particulars. Llàstima que els partits comunistes d'Occident, el francès, l'espanyol, el català, no se n'adonessin a temps, no ho denunciessin i no se'n distanciessin, ells que només donaven exemples de lluites desinteressades que ocasionaven als seus membres més danys que beneficis. Com a mínim, el fracàs del socialisme de l'est obligarà, si es presenten en algun lloc condicions favorables, a començar l'experiència de vell nou, evitant, és clar, les grosseres trampes que dèiem. Tanmateix, ningú no traurà que s'hauran perdut miserablement dotzenes i dotzenes d'anys preciosos i que hom haurà fet patir molta gent per res.
1: 1992, crònica d'opinió de Pere Verdaguer, desaparegut aquest 1 de febrer de 2017, als 87 anys.
3: Ràdio Arrels, ara Inés, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. La nostra llengua evoluciona i s'adapta a l'ús que la gent en fan, la gent, els mitjans de comunicació, les xarxes. El català adopta noves paraules, a vegades paraules estrangeres catalanitzades, a vegades no. A més dels neologismes, és a dir, de les noves paraules que designen nous conceptes, la llengua assimila també objectes comercials i la marca, el nom de la marca, entra al diccionari. I bé, per exemple, cello, C-E-L geminada O, la cinta adhesiva transparent, que en francès en diuen sovint scotch, que també és una marca, de fet. Cello prové de la marca cello. Maria, del nom de les galetes Maria, que se mengen amb un beir de llet. Aspirina, encara que no ho sembli, és una marca. El remei és l'àcid acetilsalicílic, però aspirina és una marca comercial dipositada ja al 1899. Bambes, les sabates Bambes, prové de la marca Bamba. Ara és un terme per totes les sabaties esportives. Jeep, Jeep per al vehicle tot terreny, i evidentment tothom ho sap, és una marca de cotxe.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
5: Radio
6: Arrels.
5: Radio Arrels.
7: Radio Arrels. Són les 6 de la tarda.
8: Aquesta setmana, quan parlarem del temps, parlarem sobretot de les temperatures fresques a la tarda i fins i tot fredes a la matinada. De moment, avui màximes normals, 23 graus a Perpinyà, 22 a Ceret, 20 a Prada, 15 a Sallagosa, 12 graus a Formiguera. Però amb l'evolució pels pròxims dies, doncs el termòmetre anirà cap a la baixa. Demà a la matinada, 12 graus al Rosselló, 10 al Vallespí, 8 al Conflent de mínima, 3 a Cerdanya i 2 petits graus a Formiguera. A la tarda, de 12 graus al Capcir fins a 23 graus a la Plana del Rosselló, tot això amb un temps variable. De fet, almenys fins a divendres serà, si fa o no fa, el mateix tipus de temps al matí. Més aviat assolellat, a la tarda temps més variable amb possibilitats de xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però particularment sobre els relleus.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.
7: La revista de la setmana.
10: Amb Pasqual Tirac.
3: Ja ha arribat l'hora d'acollir la Judit Càlix, la directora de la revista Cuina, com cada mes, per fer una ullada sobre el sumari del moment. Bon dia, Judit.

0: Bon dia.
1: Es veu que heu pogut imprimir la revista sense problema, eh?
0: Sí, aquest número, sí, sí. Si la mireu, si la guaiteu, doncs veureu que hi ha una plata doncs, d'arròs negre.
1: Amb tinta.
0: Amb tinta, exacte. Que nosaltres li diem arròs negre perquè és negre per la tinta. Vull dir que hi ha gent que també hi posa tinta artificial, eh? Però nosaltres estem parlant de la tinta natural, la tinta dels cefalòpodes, no? que és tant ja sigui de sípia com de calamar, doncs, però és que és capaç de transformar doncs, el color d'un plat en molt poca quantitat. No? I està molt, és un ingredient molt arrelat a la tradició doncs, marinera de casa nostra, perquè li aporta doncs, sabor, a més de color, li aporta molt de sabor. Doncs, hem fet així un reportatge super, jo trobo molt interessant perquè la tinta no és un ingredient que s'hagi estudiat tampoc molt, perquè és secundari, evidentment, però bé, és, al final la tinta, dius, alguns pops també en tenen, però està formada per melanina i altres substàncies residuals i com sabreu, doncs, les sípies i els calamars doncs, la fan servir, doncs, l'amagatzemen doncs, per una mica per defensar-se doncs, dels seus depredadors, no? Que quan es veuen, es senten atacats, doncs ells alliberen doncs, aquesta tinta i tenen temps de marxar. Quan es pesquen aquestes espècies, aquesta tinta doncs, la podem fer servir en molts plats, no només amb aquest arròs amb tinta o arròs negre. No? Nosaltres, per exemple, proposem un humus, doncs un humus que es fa amb cigrons, però li dones el toc aquest de tinta que li dona aquest color diferent. Després hem versionat doncs, un plat de l'Albert Rauric, que és un cuiner que té un restaurant japonès molt català. Jo sempre li dic que bueno, tu ets japonès, però molt català, que es diu Dos Palillos, que està aquí al centre de Barcelona, que us recomano molt. I té un dels seus plats, és el shiokara, i nosaltres hem fet una versió d'aquest shiokara, que són uns calamarsets doncs, amb una salsa doncs, amb tinta. I després, bueno, fem el típic arròs negre no podia faltar i també ens atrevim doncs, amb una panna cotta, no? És un ingredient que també ens diuen molts cuiners que és millor comprar-lo pasteuritzat, si no l'has de coure. Doncs si hi ha gent que el vol fer servir per una vinagreta, doncs és millor comprar-lo, que ja n'hi ha a totes les peixateries. I és, a més, doncs, que ens atrevim, tots ens deien que ens atrevéssim més a fer-lo servir doncs, en plats que... més enllà doncs, dels típics fideus o arrossos, no?
1: A més que dona un toc de color, té un impacte interessant a la cuina.
0: Sí, sí, sí, i també de sabor, i la cuina innovadora també la fa servir molt. En aquest reportatge doncs, també hem parlat amb els xefs del Disfrutar, millor restaurant del món, i ens comentaven doncs, que fan servir la tinta, doncs, per exemple, com a tint, per elaboracions noves del restaurant. Ens comentaven que feien una preparació amb un film de midó amb la qual fan uns raviolis i llavors és una pasta translúcida que, clar, la pots tenyir amb productes naturals, amb el que vulguis. Si tens un to verd, doncs quedarà verda. Si és negre, doncs negre. Llavors això dona possibilitats doncs, infinites doncs, a la cuina d'avantguarda.
1: Quan vingueu per Catalunya Nord haureu de tastar un dels plats signatures del xef Bruno Léger,
0: sí,
1: que hi prepara un fullat amb tinta de sípia,
0: sí,
1: per damunt una espuma de cabra, de formatge de cabra, i per decorar algunes verduretes.
0: Ah, doncs me l'apunto, que aviat tenim una visita pendent i escolta, és això, sí, sí, ja et dic que els cuiners doncs, més innovadors és un ingredient que mira, és un ingredient que ha passat de la cuina marinera doncs, més senzilla doncs, a l'alta cuina, no?
1: Per parlar de cuina més casolana i de mercat, veig que feu un reportatge sobre la boqueria i tothom sap que a la boqueria hi ha un problema de turistificació. Hi ha solucions o no?
0: Doncs sí, sempre allò que diuen excepte la mort, tot té solucions. Però a veure, viu un moment crític. La boqueria doncs, s'ha convertit en una de les principals atraccions turístiques de Barcelona. Vull dir, cada dia aquí hi ha una gentada que està molt bé, eh? I que el que passa que cada vegada doncs, està convertint menys en un mercat i més en una atracció turística. Les parades doncs, de la gent que es jubilen, doncs, llavors les agafen doncs, altres propietaris i les converteixen doncs, en botigues. Ara el que domina més són pernil o ibèrics en general. Ostres, a la part del mig on hi havia les parades del peix, doncs, hi ha diverses que són ostres, fregits, i després les de fruita, doncs, que venen doncs, els sucs, els batuts també de fruites i moltes capsetes d'aquestes amb macedònies o fruita tallada. Clar, això és el producte tradicional, cada vegada va quedant amb menor proporció respecte a la resta de proposta. Llavors el que estan intentant és aturar això. Ara els gestors bueno, volien mirar doncs, de que el 40 o el 60% de totes les parades, si a dalt posa fruiteria tal, han de tenir fruita del producte pel qual van néixer. Això és complicat, perquè si tu estàs treballant en sucs i només tens sucs, doncs tindràs com un petit mostrador doncs, amb producte tradicional, però per quedar ben... Bueno, no sé, s'ha de mirar a veure com acaben això desenvolupant. Tu pensa que abans tots els cuiners de Barcelona baixaven aquí a la Boqueria a comprar. Molts que no eren del barri, el Carles Gaig m'explicava que ell tenia el restaurant a Horta i la Boqueria era una mica com el mercat central, o sigui, coses que no trobaves al mercat del seu barri, doncs baixaven aquí, coses més específiques, doncs els bolets, els marisc així més específic, doncs ell baixava i ho trobava aquí. Albert Adrià també ens explica doncs, que el 85 doncs, que hi recorda que no hi havia cap turista, o sigui, els turistes no hi anaven mai, no era un lloc doncs, això. També està bé que en aquell moment descobrissin doncs, la Barcelona més autèntica, però ara, clar, el que ha fet és el turisme és canviar l'essència del mercat, no? Per acabar-ho d'adobar, doncs, els darrers anys els traspassos de llicències o els acords privats entre particulars han arribat a xifres milionàries. O sigui que si un senyor que té una botiga de pesca salada doncs, se la vol traspassar perquè es jubila, doncs, de vegades un altre que portaria el mateix producte i que oferia la Mar de Vent no pot assumir aquests traspassos tan milionaris.
1: I vols dir que els gerents... Perquè hi ha algun gerent, suposo, al mercat, està conscient d'això i volen emprendre alguna cosa?
0: Sí, ells ho diuen, que són conscients doncs, que mantenir el caràcter de la Boqueria i que sigui oberta tota la ciutat doncs, és primordial. Llavors, bueno, estan mirant, s'inspiren molt en altres mercats, no? Pensen en referents internacionals doncs, com el Borough Market de Londres, Porta Palazzo de Turí, i ells sí que tenen referents de mercats que encara mantenen doncs, aquest caràcter doncs, tan vinculat amb la ciutat que els acull, no? I després també hem demanat, un dels apartats interessants era que hem demanat a cuiners o a la Benedetta Tagliabue, que és la que va fer la reforma doncs, al mercat de Santa Caterina, com ells s'imaginen què farien ells perquè la Boqueria tornés una mica doncs, a tenir, a fer goig d'anar i visitar, perquè ara el que passa al propi ciutadà és que hi vas i sí, hi ha parades que estan molt bé, i jo dies, com que treballo molt a prop, doncs hi ha dies que vaig a dinar a alguna barra i tot això, però clar, sempre veus allà tanta gent i tant producte així estrany. I a mi de les idees que més m'agradaven era el xef Adrià, doncs, què hi faria? Convertiria doncs, la Boqueria doncs, en el millor parador de la cuina catalana, no? Doncs que dignificaria o faria el menjar que hi ha ara per emportar, però que fos de qualitat i que, doncs, per què no una parada doncs, de fideus a la cassola o de croquetes i canelons, però ben fets, no amb el que hi ha ara, no? I altres també demanen això, doncs, més control i inspecció i evitar la competència deslleial. Clar, perquè a més aquestes parades de degustació també entren en conflicte i en competència amb els bars i restaurants que hi ha pel voltant. Bueno, clar, és una cosa tan nostra que el barceloní se'l sent, és un mercat que se'l sent molt seu. Jo diria que més que el barceloní és tot Catalunya. Sempre que molta gent venia aquí a Barcelona i anaven en una parada obligada era anar a la Boqueria, no? I és un debat, doncs, penso que ens interpel·la a tots i que està molt bé explicar la realitat. Tampoc no cal explicar històries de que, fantàstic, el millor mercat del món. Bueno, sí, és un dels millors mercats del món, però a veure cap a on anirà i que tots ho veiem una mica.
1: Volia, encara tenim temps, eh? Volia que me comentessis un apartat que feu a la revista on analitzeu dades numèriques. I he vist que les xifres parlen. Hi ha un requadre sobre llegums, ben estrany.
0: Sí, és una secció que a més és bastant nova. Em sembla que la vam començar a fer el febrer passat, li diem la cuina de dades, no? Al final és una infografia, un conjunt de diferents infografies que explica una notícia a través d'una manera molt gràfica, no? Llavors el que diem en aquest cas li dediquem als llegums perquè el conreu de lleguminoses ha estat històricament molt arrelat al nostre sistema alimentari, és una de les bases, no, del que diem de la cuina mediterrània. I tot i això, l'estat espanyol, que se'n conreen, que a mi em semblava bastant, 70.000, unes 70.000 tones, només cobreix el 58% del consum. O sigui que la resta, tot s'importa i venen dels Estats Units, del Canadà, de Mèxic, de l'Argentina. I llavors això, malgrat tenim unes varietats, que, per exemple, a Catalunya tenim un mosaic molt divers de varietats i, a més, molt apreciades per la població. Per exemple, jo la zona on visc, que està a prop d'Igualada, a la zona nord de la comarca de l'Anoia, tenim el cigronet de l'Alta Anoia, que és un cigró molt petitet, que la pell no es nota, sembla que no tingui pell, i bueno, té una producció molt petita, però és molt bona. Però bueno, també podem parlar del fesol de Santa Pau de la Garrotxa, de la mongeta del Ganxet, de la mongeta del castellfollit del Boix, del cigró d'Oristà. O sigui, tenim un munt de lleguminoses amb nom i cognoms molt vinculades al territori, que el que hem de fer és donar-li suport, no? I potenciar els nostres productors. Si hi ha més demanda, si nosaltres vigilem i hi ha aquesta necessitat i volem comprar llegum d'aquí, suposo que serà més rendible pel pagès dedicar-s'hi i que augmenti aquesta producció, que aquests cultius que només ens cobreixen la meitat del que consumim realment. I a més, és també una altra de les dades que donem, és que, a més, o sigui, ja som deficitaris, n'hem de comprar, però és que a més mengem molt poc llegum. O sigui, hi ha una mitja que em sembla que és que mengem uns 2,6 quilos de llegum cada persona per any. Però és que haurien de ser, per allò de si nutricionalment, per anar bé, n'hauríem de menjar 11,5. O sigui, t'ho he imaginat, de 2,6 a 11,5. Llavors ja, no sé, hauríem de fer plantacions a Mart o a la Lluna perquè no en tindríem tots. Però a vegades són aquestes dades que són, bueno, que es contradiuen una mica amb les necessitats que hi ha de la població, el que diuen nutricionalment que ens aniria bé i que d'allò amb el que realment disposem de producte, no? I llavors també pensar això, que siguem conscients que un llegum que t'arribi de l'Argentina o de, jo què sé, de l'altra banda, Mèxic, pot perfectament recórrer uns 7.500 quilòmetres. Això també té una despesa, però energètica, brutal, no?
1: Sí. Potser s'hauria de pensar a fer campanyes de promoció, com hi ha els mesos de la gamba o de la garrota, fer setmanes de lleguminoses.
0: Exacte. Sí, és que n'hem de menjar 3 o 4 vegades a la setmana i no les mengem. Jo la primera, però a mi que m'encanten. Jo sempre m'estaria fent amanides de llegum, però no en mengem.
1: Oh, molt bé, Judit. Ja tenim uns quants elements del sumari de la revista Cuina del mes de maig. Moltes gràcies per això, Judit Calix. Ens retrobem al mes que ve.
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres i el número que ve és el número 300 i és el que comencem a celebrar el nostre 25è aniversari. Comencem una sèrie d'actes que hem preparat per aquest any.
1: Molt bé. A veure si la ràdio es desplaça fins allà per cobrir un esdeveniment d'aquests.
0: Ai, ens encantaria, com vulgueu.
1: Molt bé, prenem cita i ja veurem. Fins aviat!
0: Fins aviat, gràcies.
2: La revista de la setmana.
3: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio.

0: de dilluns a diumenge, de gener a desembre. Coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent-Canigó. Aquest diumenge 24 de maig, l'oficina de turisme Conflent-Canigó us convida a la Ciclo de Jau, una jornada esportiva i festiva al voltant del mític Col de Jau. Hi podreu triar entre diverses activitats per a tots els gustos. Una excursió cicloesportiva de 87 km, 3 colls mítics, paisatges espectaculars. Sortida a les 9 del matí i arribada quan podreu. També podreu participar a una excursió gravel de 34 km, una excursió en BTT en autonomia, un escape del bosc, una excursió a peu tipus Casse del Tresor, una pujada al Col de Jau per carretera reservada durant tot el dia entre Mosset i Roquefort de Sceaux. I al cim hi trobareu un poble d'animacions amb productors locals, professionals del ciclisme, parades de menjar i un bon ambient. Hi haurà un servei de llençadors obligatori a partir de Mosset i d'Axat. Ja que les places són limitades, no tardeu a reservar la vostra participació a l'excursió cicloesportiva o gravel sobre www.tourisme-canigo.com.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
4: L'11 de maig del 1974 neix Raf Dumas. El músic de Canos i Purvendres va desenvolupar de ben jove l'afició pels discos. Ja d'adolescent és ell que feia la selecció musical de les festes entre amics. Es va professionalitzar al món dels discs jockey, a més de la producció. Va ser el primer DJ a donar classes en un conservatori de l'estat francès, concretament a Perpinyà. Al nivell d'estils, s'hi destaca la música electrònica, sempre explora nous horitzons i, en particular, la música de cobla. Raf Dumas ha creat el concepte de coblisme, basat sobre el computerisme, però adaptat amb sons de cobla catalana. Escoltem el tema Smoking Cobla del seu disc Coblisme.

0: Fins aquí Smoking Cobla del disc Coblism de Raf Dumas.
1: Radio Arels, a Mias, 95.
2: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: El que diem i el que callem.
6: Psicologia de la nostra societat
7: per anar bé per casa.
5: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
8: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
9: Capítol 39.
10: La depressió.
9: Segona part.
10: La setmana passada la Gabriela ens explicava com es manifesta la depressió i quins són els seus factors, i avui ens parla de com ajudar una persona a sortir d'aquesta depressió amb un enfocament pluridisciplinari.
8: Perquè una persona surti realment de la malaltia, de la depressió, necessita normalment necessita un metge. Jo diria, si és possible, si fos possible, un metge psiquiatre. I necessita un psicòleg. I potser necessita un art terapeuta. I potser necessita un treballador o treballadora social. I potser necessita un amic o una amiga. I potser necessita el seu fill o la seva filla. I potser necessita el seu pare o la... Vull dir, que no és sort d'una malaltia com la depressió, sinó és en tribu. I a vegades és en tribu d'especialistes i a vegades és en tribu d'amics, de familiars, de persones que ens estimen.
10: Com a no psiquiatra i no psicòloga que sóc i que és la majoria del meu entorn, com ajudem justament, com fem part d'aquesta tribu que ajuda la persona depressiva?
8: La primera cosa que jo et diria és: aquesta persona està diagnosticada o no. O sigui, aquesta persona en algun moment ha passat o no ha passat per les mans d'un professional que l'ha diagnosticat, no? A partir d'aquí, hi ha hagut un tractament o no hi ha hagut un tractament? Si hi ha un tractament, sapigué que aquest tractament no pot ser només un tractament medicamental. O sigui, no és només una petita o gran pastilla que es pren al matí i a la nit. I sobretot no hauria de ser durant molt de temps la mateixa medicació, val? Perquè una de les coses que sabem respecte de la neurobiologia de la depressió és que totes les medicacions, unes més, unes altres menys, unes més ràpid, unes altres menys ràpid, produeixen habituació. O sigui, el cos s'habitua al fàrmac, i una vegada que s'habitua al fàrmac ja no fa cap mena d'efecte. I sapiguem també que la major part d'aquests medicaments no només produeixen habituació, sinó que a més produeixen forts problemes neurològics. Jo he tingut una pacient, per exemple, que després de passar per una depressió greu, amb tentativa de suïcidi, amb el greu més greu que pots imaginar-te, s'han sortit, però s'han sortit amb, no és un Parkinson, però amb una malaltia que té molts punts en comú amb el Parkinson. específicament el fet de que la mà dreta, quan està en repòs, li tremola, no? I això és un efecte del temps que ha estat sota medicació, per exemple. I, per tant, una persona que ha tingut un diagnòstic que està medicada necessita alguna cosa més. Normalment, l'alguna cosa més és un tractament psicològic. Si la persona, per una raó o per una altra, no vol un tractament psicològic, jo diria, val, doncs, art terapeuta. O sigui, alguna cosa que va una mica en paral·lel, no? Però que també ens porta a una millora, bàsicament una millora de les sensacions. Faig aquí una pausa, faig un alt i dic, per entendre'ns, què és la depressió? La depressió és la pressió cap endins. O sigui, la depressió és una situació en la que el món exterior se'ns torna estrany, se'ns torna un pàram, una cosa que a vegades ens fa por, que gairebé sempre ens provoca estranyesa i que tenim la sensació de que no podrem fer res amb aquest món exterior. I doncs tota aquesta por, tota aquesta ràbia, a vegades, tota aquesta estranyesa, la tornem cap endins. Fem la pressió cap endins. I doncs què fem amb una persona en depressió? Hi ha diferents fórmules. Jo t'explico quina és la meva, no? La meva és, jo treballo primer la part sensorial. I la part sensorial, ara penso en aquesta pacient de la que parlàvem ara fa una estona, és, per exemple, una cosa tan senzilla com una pilota de tennis sota la planta del peu i fer anades i tornades asseguda en la seva cadira amb mi davant i fent que ella faci el mateix que faig jo. O sigui, jo també em trec la sabata i faig moviments amb aquesta peloteta. Cap a endavant, cap a darrere, cap a una banda, cap a l'altra, girs, tal. Per què? Perquè d'una banda això desperta en la persona tota una mena de circuits cerebrals que se reactiven i d'una altra banda comença a fer-la sentir que hi ha una cosa de l'exterior que pot controlar, la peloteta de tennis. I doncs això és la part sensorial. I doncs quan hi ha una depressió molt greu, jo entro per aquí. I després que la persona comença a poder tenir una certa capacitat d'influència en el món exterior, en situacions tan senzilles, tan simples com aquesta que acabo d'explicar-te, és només després d'això que entra la paraula. És només després d'això que començo a preguntar-li com està, com es sent, avui quina nota li posaria al seu estat. Però primer és la sensorialitat, perquè la primera cosa és que la persona tingui la sensació de que controla alguna cosa. I a partir d'aquí vas construint, vas construint, vas construint, i un dia aquesta persona, aquesta pressió que es feia cap endins, comença a fer-la cap enfora. I, per exemple, comença a tenir accessos de ràbia i es baralla amb el seu entorn. I això vol dir que va millor, perquè ja no està deprimida, ara fa pressió. I això és molt dur per a l'entorn, perquè potser és un entorn que està durant... que ha estat durant molt de temps intentant ajudar aquesta persona i que ha carregat un munt de frustració i que hi ha un moment en el qual aquesta persona va una miqueta millor i la sensació de l'entorn és que un dia se li ha girat el cap i ara s'ha tornat boja. Per què? Perquè ara respon, ara trenca un plat, ara un dia té una baralla amb la seva filla i intenta donar-li un cop a la seva filla. Clar, com l'expliques a la seva filla, que ha estat en risc de rebre un cop de la seva mare? No, no, però la seva mare va millor, eh? Però és veritat, va millor, perquè ara està exterioritzant. Després d'aquesta exteriorització, la persona se'n lleva del llit. I després d'aquesta exteriorització, un dia va i es compra una faldilla o una fruita que li agradava. O està veient una sèrie a la tele i es posa a plorar. I plora, plora, plora i comença a explicar per què plora. I aquest és el camí de sortida.
4: I aquest camí de sortida per força s'ha de trobar amb un terapeuta o un art terapeuta com a amics, amigues o familiars, és molt difícil.
8: Sí, perquè l'amic, l'amiga, el familiar poden intentar explorar amb la persona, però aquí es posa en joc, d'una banda, que la persona normalment no té ganes de tirar-li tot el pes de la seva tristor a la persona que estima, justament perquè l'estima, i d'una altra banda, la persona que està intentant preguntar-li o que està intentant conduir-la cap a un cert camí de no sé què, també li fa por entrar en segons quins capítols de la vida, no? Perquè, a més, si és una persona propera, clar, normalment ha estat implicada d'una manera o d'una altra en la situació de la persona deprimida o té por d'estar implicada. I, per tant, aquí no es ficarà en segons quins jardins, no? Cal algú exterior que no tingui aquesta por i que a la persona tampoc li faci por dir-li un dia avui no vull parlar, per exemple, no? Val? I que es pugui sostenir aquest espai de buit de avui no vull parlar. Això és molt difícil que pugui fer-lo una persona que no ha fet una formació i que tampoc està preparada emocionalment per sostenir això.
4: Llavors, com fer per portar aquesta persona a teràpia, per exemple? L'hem de portar de força? Perquè, com bé ho deies al principi, és qüestió de vida o de mort, la depressió, a vegades.
8: Mira, a teràpia no podem portar-la de força. Podem demanar una internació psiquiàtrica si pensem que la persona està a prop d'alguna d'aquestes situacions que parlàvem abans, de risc de vida. I si no, jo el que diria és, si no pensem que està a prop d'això, val? Jo el que diria és que sense portar-la a teràpia per la força, potser el que se li ha de proposar és que un terapeuta vingui a casa. Perquè justament una persona que està dintre d'una greu depressió normalment té por de sortir per aquesta experiència del món que s'ha tornat estrany, no? I doncs clar, si ha de sortir, si per començar un tractament ha de sortir i ha de trobar-se amb una persona estranya i a més té la sensació de que li ha d'explicar coses, doncs segurament no ho farà. I en canvi, si el terapeuta ve a casa i si el terapeuta que ve a casa no li proposa expliqui'm què és el que li passa, sinó que el que li proposa és, miri, tenim clar que vostè no va bé, jo no sé si li ve de gust explicar-me alguna cosa, però si li ve de gust, aquí estic per escoltar, però si no, jo el que li proposo és fer alguns petits exercicis que l'ajudaran a sortir-se, doncs potser per aquí podem entrar, no? Per això la qüestió sensorial per mi és tan important en casos de depressió greu.
4: Hi ha una cosa també que fa patir realment és que els joves ara cada cop més tenen depressió, pateixen depressió. Per què això i com es pot revertir?
8: Mira, la primera cosa és que una gran part d'aquesta depressió juvenil està enmascarada i és el que fa més por perquè de vegades, justament com està enmascarada, no la veiem. O sigui, podem tenir un adolescent deprimit a casa i quan dic deprimit vull dir no un adolescent triste, vull dir un adolescent que està passant una malaltia i una malaltia greu, no? I no adonar-nos. Per què? Perquè ens fa una comèdia. Perquè sembla ser que té una vida social, que surt amb amics i que tal i que no sé què, i doncs bo, passem totalment al costat de la placa, no? De tot això. Per què? Bueno, jo crec que justament per aquesta injecció, per aquest mandat d'alegria del que parlàvem fa uns programes, no? Sembla ser com que per ser acceptats, i en l'adolescència el fet de ser acceptats és hiperimportant, és de les coses més importants que ens passen, a la que aspirem justament per poder créixer, doncs sembla ser que per ser acceptats necessitem mostrar-nos alegres. I doncs ens mostrem alegres a qualsevol preu, fins i tot al preu de no estar alegres i d'impostar l'alegria. Doncs aquesta és una de les raons. Una de les altres raons és que en la societat en la que estem ara, en el món en el qual estem ara, encontrar, trobar un propòsit, fixa't, ja no t'estic parlant d'un sentit de la vida, eh? Estic parlant d'un propòsit, que és una cosa molt més propera, un objectiu mobilitzador, no? Un objectiu mobilitzador concret que no sigui comprar-me la propera, no sé, iPhone no sé quan, no? Doncs clar, és molt difícil trobar un propòsit i és molt difícil sostenir aquest propòsit. I doncs una gran quantitat d'aquestes depressions juvenils venen donades justament de la incapacitat de sostenir un propòsit. I per tant aquí començo a sentir-me nul i començo a sentir que el món és una cosa, una altra vegada, estranya, amb la que jo no puc fer res, en la qual jo soc subjecte passiu de tot. I a més, i això és, per mi és fonamental, he de fer com si això no estigués passant. O sigui, he de mostrar que sóc una peça funcional en aquest món, tot i que internament tinc cada vegada més la sensació de no ser-hi. I doncs això acaba trencant per dintre la persona. I també és per això que ha augmentat tant la taxa de suïcidis de joves. I que això troba als pares i a l'entorn totalment desprevenits, no? Desprevinguts. Justament perquè han estat normalment els nens i les nenes sostenint aquesta façana d'alegria que no tenia res a veure amb la seva realitat interna.
4: Gabriela, si hi ha una o dues coses que hem de recordar d'aquest capítol sobre la depressió, quins serien?
8: Que no és el mateix estar passant un moment de depressió, no és el mateix estar deprimit que tenir la malaltia, i aquesta és una diferència molt important, perquè quan tenim la malaltia, i aquesta és la segona cosa que hem de recordar, aquesta és una malaltia que pot portar-nos a la mort. És una malaltia greu. I et diria que la tercera cosa és que per guarir-se de la depressió cal una tribu. Una tribu en la qual no només hi ha professionals, sinó que també han d'haver-hi persones properes. I aquestes persones properes han d'informar-se, perquè efectivament sortir de la depressió comporta unes determinades fases i dintre d'aquestes fases, per exemple, pot haver-hi, entre altres coses, episodis d'agressivitat. I doncs això s'ha de conèixer i s'ha de comprendre.
4: Gabriela, gràcies.
8: De res, Paola. Fins la propera.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
3: Aire Nou de Baó celebra cada any la gran festa catalana Identicat del 13 al 17 de maig. El primer dia serà el dimecres 13 i la festa començarà amb un concert a la Capelleta Sant Sadurní de Pesillà de la Ribera, i d'això parlarem avui amb en Francesc Bitlloc. Bon dia, Francesc.
4: Bon dia, Paula, bon dia, Ràdio Arrels.
3: Tu ets el director de la Coral Solstici, que actuarà doncs aquest dia, aquest dimecres 13. Per començar, ens pots recordar qui sou la Coral Solstici?
4: Qui som nosaltres? Una coral que deu cantar, ara deu fer ja, no ho sé, 20 o 25 anys, a Perpinyà, i en particular, ja que parlem d'Aire Nou, nosaltres des del començament hi hem sigut cada any, sense interrupció, a fer el nostre concert fidels a Aire Nou, perquè són gent que ens interessa molt, perquè són gent que es dediquen a fer coses importants i a treballar per la llengua.
3: I això que dius, doncs, que cada any actueu per Identicat, aquest festival d'Aire Nou de Baó, què representa per vosaltres iniciatives com aquest festival a Catalunya Nord?
4: Home, aquest festival té una gran importància perquè, primer, que de festivals n'hi ha molts, però un festival que estigui centrat sobre la llengua i que tingui com a projecte fer conèixer coses entorn de la llengua, que siguin de música o de teatre o de folclor, de castells. Aquest festival està centrat sobre la catalanitat, ho diu el seu títol, i és això el que ens interessa.
3: I doncs vosaltres amb la Coral Solstici començareu aquest concert del dia 13, del dia 13, fareu l'obertura amb la coral i després seguireu amb el Pere Figueres. Com ha sorgit aquesta col·laboració?
4: Mira, nosaltres aquest concert ja tenim dos objectius. El concert s'intitula País de Poetes, i en aquest concert hi haurà doncs totes les cançons que es cantaran seran de poetes nord-catalans. Hi haurà Joan Amada, hi haurà Jordi Pere Sardà, hi haurà Josep Sebastià Pons, hi haurà Simona Gai, i hi haurà també el poeta Joan Pau Giner, que a més de cantant, evidentment, era poeta, i també el poeta Pere Figueres, que aquest és el segon objectiu, és fer una mica un homenatge a Pere Figueres, que per nosaltres és un cantant molt important de Catalunya Nord, i cantar amb ell. Llavors ens hem repartit el repertori, hi haurà cançons que les cantarà ell sol, la majoria, n'hi haurà que cantarem nosaltres, n'hi haurà que cantarem plegats, hem fet harmonitzacions per poder cantar amb ell, i aquí el concert serà construït entorn de els poetes de Catalunya Nord i, sobretot, les cançons que en Pere ha musicat. En particular, nosaltres hem agafat algunes cançons d'en Pere que ens semblen importants, com el Vals, com País Meu. Són cançons que farem junts amb ell, perquè ens fa un plaer immens poder cantar amb aquest gran cantant que és en Pere, i poder-ho fer junts. Hi haurà em sembla que són 17 o 18 cançons, perquè tota la primera part hi haurà cançons que cantarem plegats, i a la segona part ja en Pere canta sol una pila de cançons.
3: I és el primer cop que actueu junts la Coral Solstici amb el Pere Figueres?
4: Sí, sí, amb en Pere és el primer cop que ho fem, i ho estem preparant, i ja pots imaginar que no és fàcil posar junt el que és una coral i el que és un cantant acostumat a tocar ell sol, a la seva manera, canviant les coses cada vegada que vol, d'una manera espontània. En una coral les coses han de ser molt més estructurades perquè tothom sàpiga com ho farem i, doncs, i a vegades doncs, ens hem de preparar i ens hem d'estructurar bé, però és un plaer fer-ho amb en Pere.
3: Acabaré amb aquesta pregunta, Francesc Villoc. Quin paper creus que té la música i el cant coral en la preservació de la llengua i la cultura catalanes aquí a Catalunya Nord?
4: Home, el cant coral té la seva importància. La llàstima és que està tocant només gent d'una certa edat, per dir-ho així, però llavors, per respondre a la teva pregunta, he de mencionar la Federació de Cors de Claver de Catalunya Nord, de la qual nosaltres formem part. Aquesta federació que reuneix unes 20 corals, això representa molta gent, aquesta federació es dona també l'objectiu de posar endavant la llengua i fa projectes col·lectius en els que la llengua és element essencial. Per exemple, s'està fent encara l'espectacle Com un ocell dins del fullam, que és fet a partir de les cançons d'Ocells d'en Pere Figueres amb els textos de Jordi Pere Cerdà. I a part d'aquests projectes, sempre tenim un repertori de cançó tradicional catalana harmonitzada per coral. Totes les corals en canten canten això en prioritat, eh? També es canta en altres llengües, també cantem coses d'arreu del món, però l'essencial en els nostres concerts, i no el de la nostra coral, el de la federació i els de totes les corals, és fer conèixer el corpus de cançó tradicional catalana i, en aquest cas, harmonitzat per coral.
3: Francesc Villoc, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
3: I recordem, doncs, que el concert de la coral Solstici i Pere Figueres tindrà lloc a Pesillà de la Ribera el 13 de maig per l'obertura del Festival Identicat.
4: Sí, al vespre, a 8:15, 8:30, a la capelleta Sant Sadurní, al costat del cementiri. És fàcil de trobar. Allà ens trobarem tots.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95. Partit.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: Aquesta setmana, quan parlarem del temps, parlarem sobretot de les temperatures fresques a la tarda i fins i tot fredes a la matinada. De moment, avui màximes normals, 23 graus a Perpinyà, 22 a Ceret, 20 a Prada, 15 a Sallagosa, 12 graus a Formiguera. Però amb l'evolució pels pròxims dies, doncs el termòmetre anirà cap a la baixa. Demà a la matinada, 12 graus al Rosselló, 10 al Vallespí, 8 al Conflent de mínima, 3 a Cerdanya i 2 petits graus a Formiguera. A la tarda, de 12 graus al Capcí fins a 23 graus a la plana del Rosselló, tot això amb un temps variable. De fet, almenys fins a divendres serà, si fa o no fa, el mateix tipus de temps al matí. Més aviat assolellat, a la tarda temps més variable amb possibilitats de xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però particularment sobre els relleus.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a Toluges per fer memòria amb Clàudia Montiel, un dels 597 mainatges que van néixer a la maternitat d'Elna entre el 39 i el 44. Bon dia, Clàudia.
6: Bon dia.
5: I gràcies d'acollir-me a casa vostra, aquí a Toluges, molt a prop del col·legi.
6: Sí.
5: Parlem d'aquesta història de la maternitat d'Elna. Recordaré que el 2004 l'Ajuntament

0: Endelne va comprar la casa i després es van publicar tot de llibres, films, una obra de teatre. Actualment, a Catalunya Sud, sobretot, moltes nines es diuen Elna per aquesta història. Durant molts anys ningú sabia la història de la maternitat d'Elna.
1: Portar és interessant.
0: Sí, eh? Perquè l'heu viscuda. Veu néixer, doncs, el 41 a Elna, a la maternitat. Parlem primer de la vostra família. La vostra mare era de Barcelona.
1: Sí.
0: I va fer la retirada l'any 39, el febrer del 39, doncs els darrers dies de la retirada, sí. I ho va fer d'una manera molt especial, acompanyant 36 mainatges.
1: Sí, els ha salvat perquè eren, no tenien més pares ni parents, que no tenien ningú. I ella, amb la seva associació, els havien recollit i els van manar a França.
0: Van passar per Portbou?
1: Per Portbou, sí. Al moment de passar hi va haver una bomba que va ser tirada a dintre la ribera. I cada cop que anaven a Portbou, ara no s'hi passa més per aquí, se fa un detour, però quan passava aquí em deia tinc el ventre que me... Tenia mal el ventre de pensar el que s'havia passat. Perquè... I quan va anar de Barcelona a Portbou, van passar la nit dintre una escola, d'un poble que se diu Abans de Cervera. Abans de Cervera hi ha sempre un poble que els van acollir a l'escola, van passar la nit aquí amb els nens. Sí.
0: Anaven amb un camió.
1: Un camió, eh? Sí, un camió de l'epoca.
0: Sí. Amb mainatges, 36 mainatges.
1: De 4 anys a 14 anys.
0: 14 anys. Voilà. Van arribar a Perpinyà.
1: Van arribar a Perpinyà, a la gara de Perpinyà. Sí. I aquí van emprendre, van pujar en un tren, era una associació de Perpinyà, de... Madame Farina.
0: Del Partit Comunista, eh?
1: Eren del Partit Comunista, una associació del Partit Comunista.
0: Que ajudava els refugiats.
1: Voilà, que ajudava els refugiats. Ui, sí. I Madame Farina, amb la seva filla, la Marcela i l'Odetta. I la Marcela era casada amb Francis Santís.
0: I amb tren els porten fins a Besançon.
1: I tren van anar a Besançon. La meva mare no sabia on anava, quan va anar a Besançon. Me van anar a Besançon i aquí van anar per la muntanya, van anar fins a Neuchâtel.
0: A Suïssa?
1: Sí, Neuchâtel. Aquí hi havia un convent de monges, amb una monja que era molt, molt, molt dura amb els nens. No volia que fessin això o allò, i els nens, hi havia de 4 anys i 14 anys, jugaven i feien coses que no li agradava. Hi havia un capellà, també, i aquí se van estar un cert temps, i els nens, doncs, van ser distribuïts en França, van ser adoptats per diverses persones en França, i quan tots els nens van ser, els 36 nens, eren 36, quan van ser distribuïts, i bé, la meva mare va tornar a Perpinyà, va agafar el tren i se'n va tornar a Perpinyà.
0: Sé que va haver moments molt emotius perquè molts mainatges no volien separar-se de la vostra mare, no?
1: Sí, li deien Dolores, no me dejas, Dolores, i ploraven, sí. La meva mare plorava també. Tinc una foto encara d'aquests nens, i el més gran tenia 14 anys i la més petita 4 anys. 4 anys i s'havien estacat a la meva mare, ben segur.
0: Doncs la vostra mare torna a Perpinyà.
1: Sí, i va ser acollida per Madame Farines, Madame Farines, que se va ocupar d'ella i de la seva situació, I doncs la seva situació va ser que va ser criada, era pas criada, era una amiga de la filla de la família.
0: I ajudava les feines de la casa.
1: Ajudava les feines, feien tots ensemble, que és per la criada, el bressant, ser sola. No, participava als treballs de la casa. Era una casa de jueus, era monsieur i madame Zimmermann. La mare era molt gentilla, jo la vaig conèixer, i el pare venia de Buchenwald, va ser...
0: Un camp de concentració.
1: En tant que jueu, va ser empresonat a Buchenwald, i quan el van repatriar era enmig dels morts, i van veure que bujava un poc, que remenava un bri, i el van portar, el van salvar, i el van portar a Perpinyà, fins a Perpinyà, i aquí la meva mare va ajudar la família de Madame Zimmermann a s'ocupar d'aquest home que venia d'aquest problema molt grave.
0: Perquè físicament estava molt malament, no?
1: Molt malament, molt sí. malament. Van ser molt gentils amb la meva mare i estaven bé, jo sempre els he conegut.
0: I la vostra mare, amb una de les joves de la casa Zimmermann, anaven a Argelers.
1: Sí,
0: al camp d'Argelers.
1: Sí, no? Aquesta gent, si meus mans, tenien una casa de vacances a Argelers, cap a la rue Jularola, al mig d'aquests comerçants, que ara hi havia aquesta casa. Dic que hi havia perquè hi ha uns dies vaig anar, es veu que ha estat venut i tot ha estat adobat altrament. Sí. La casa era molt boniqueta en aquella època, era rosa, i amb terrasses, era molt, molt boniqueta aquesta casa, sí, sí. I la meva mare, com que hi havia la període dels refugiats, hi havia el camp de refugiats, a la nit amb la Susanna, la filla de la casa, anaven al camp de concentració i eren joves i cantaven cançons que...
0: Des de fora del camp,
1: sí,
0: cantaven pels refugiats a dins.
1: Sí, cantaven, se posaven a la vora de les baralles, I cantaven tots els joves, cantaven cançons d'ells, i tenia les paraules escrites sobre un paper i tot, sí. Que encara els tinc, eh? Sí, sí.
0: Però ho feien per ajudar els que estaven internats.
1: Ho feien per dolcejar.
0: Dolcejar, això.
1: Per adocir,
0: sí.
1: Per dolcejar aquest període que era el mes de febrer a la platja, ho cal fer això,
0: Sí.
1: El mes de febrer feia una fred que pelava i eren aquí... eren joves, la meva mare tenia 25 anys o així, i eren joves i volà.

0: Avui faig memòria amb Clàudia Montiel, estem a casa seva, aquí a Toluges. Ja ens ha explicat la història de la seva mare. La seva mare va fer la retirada l'any 39, acompanyant 36 veïnatges. Ja sabem que van anar a Besançon, que després van anar a Neuchâtel, a Suïssa, sí, que es van distribuir els veïnatges, van ser adoptats i que ella va tornar i va anar a viure, sí, a la casa Zimmermann, sí, on van guarir, sí, el senyor Zimmermann, que, sí, tornava de Buchenwald.
1: Era molt gentil aquest home, sempre, sí, cantava pels couloirs, sí, de la seva casa. Encara me recordi com si fos avui.
0: Parlem del vostre pare. El vostre pare, del País Valencià, de Bolulla.
1: Sí, sí, de Bolulla, que el dimoni se l'enduia.
0: Això deia.
1: I el va deixar dintre un barranc.
0: Cap a Alacant, això, cap al sud,
1: sí,
0: ben bé.
1: Sí, província d'Alicante.
0: D'acord.
1: És Callosa d'en Sarrià i Bolulla. I hi ha, com se diu, aquesta platja renomada.
0: Benidorm.
1: Benidorm.
0: Bueno, d'acord.
1: És a la vora de Benidorm.
0: El vostre pare havia vingut aquí l'any
1: 32.
0: 32.
1: Va venir a fer bremes.
0: Tenia 23 anys, ell?
1: Sí.
0: Va venir a fer bremes.
1: Sí.
0: A on?
1: A Nils, això, Cornet de Bosc. I vivia a la casilla, que en deien, als sòtonos d'una casa, amb companys, eren 7 o 8, tots, sí, fadrins, i se feien la popota, feien la paella, i l'un deia, Ramon, en Pere diu que posi sal. Après deia, l'altre anava a posar sal, en fi, vivien, sí, entre joves a la casilla, a Nils.
0: Va venir a fer baremes i s'hi va quedar.
1: S'hi va quedar.
0: Va continuar treballant a Nils.
1: Sí, treballava pel Cornet de Bosc. I après aquest Cornet de Bosc va vendre les propietats a Nicolò. Nicolò, que era el personatge de la vila, i fent del poble. I doncs el meu pare treballava obrir agrícola.
0: I un dia el pare i la mare es coneixen.
1: Sí, un dia, sí, a Gelès, sí, sí.
0: I
1: van conèixer, es van casar el, sí, 15 de febrer de 41.
0: I vos naixiu el desembre,
1: de
0: 41, a la maternitat d'Elna.
1: A la maternitat d'Elna, doncs la meva mare va demanar anar allà, es veu que li van recomanar això, perquè no hi havia pas la Seguretat Social, a l'època. I doncs va anar allí, i a Marruecos hi havia una sala a la maternitat d'Elna que es diu Marruecos, sí, i era la sala d'acouchement. I vaig néixer aquí i voilà, i vaig aprendre a parlar, a caminar i a viure a la maternitat d'Elna.
0: El vostre nom és inscrit.
1: Sí, el meu
0: Clàudia,
1: nom és Clàudia M. M. Sí.
0: Teniu records, vos, de la maternitat?
1: Sí, records. Són records que la Elisabet Eindenberg i la senyoreta Gret, la meva mare sempre parlava de la senyoreta Gret, em parlava i em deia, Clàudia, com? Clàudia, com? Volia dir, vine, Clàudia.
0: Vine, com? Vine.
1: Voleva, parlava una mica alemany, una mica,
0: sí,
1: una mica francès i una mica espanyol.
0: Doncs teniu alguna imatge al cap, eh?
1: Sí.
0: I vau estar 2 anys a la,
1: sí,
0: maternitat, crec, no?
1: Sí, 2 anys, hasta pensi que una mica més. Sí.
0: Perquè us hi vau estar?
1: Sí, la meva mare nodria nens que la mare no tenia llet.
0: D'acord.
1: A l'època, i la meva mare en tenia, mm, i els nodria, voilà. I n'hi va haver una, que era d'Elna, i encara tinc la foto, que era, sí, la meva germana de llet. Mm.
0: Durant molts anys, ja ho he comentat al començament, ningú coneixia, o poca gent coneixia, la història de la maternitat d'Elna. La mare us explicava, vos?
1: Oh, bé, abans hi havia pas tele, eh? Hi havia pas televisió.
0: Es podia parlar més, no?
1: I parlaven a la nit, ho triaven les cebes, ho triaven les faves, ho triaven altre cos, les monges, i el meu pare sempre cantava, ja viene el dia, ja viene madre. Sempre cantava el meu, sí, pare. I la meva mare me recontava històries. El meu pare cantava, la meva mare recontava històries. I no eren històries, sí, al sens del mot, eren souvenirs, sí, li feia bé a ella i nosaltres ens ho prenien. Eh?
0: I heu anat després a la maternitat d'Elna?
1: Sí, sí.
0: A visitar,
1: sí,
0: tal com,
1: sí,
0: és ara?
1: Sí, sí, sí.
0: I què us,
1: sí,
0: sembla?
1: Sí, ha molt canviat. No és el que era.
0: No?
1: Ara, avui, en dia d'avui, sí, no vol dir res més.
0: Com era abans?
1: Era natural. Amb les, ara només hi ha el carrelatge, que és d'abans, però, sí, l'altre tot ha estat canviat.
0: Tot és nou. no?
1: No, no, m'he canviat, modernitzat, és normal, ja de trabó. Voilà, sí, mira, amb la meva mare hi havien anat moltes vegades i jo hi són anat altres vegades i ara m'hi cal tornar perquè diu que encara ha canviat.
0: D'acord.
1: Sí, sí, sí. Me guardi una
0: és un normal. Lligam, no?
1: I quan Elisabeth Eldenberg va venir en 2006 o 2007,
0: sí,
1: va venir a Elna, sí, i vaig anar a la veure. Sí, sí, sí.
0: I vau parlar amb ella?
1: Sí, sí, sí. Eren tots els nascuts allà, sí, molts, perquè n'hi ha que són en Amèrica, que són en Argentina, que són a... I jo hi vaig anar i ella era aquí, me'n recordo, si fos avui.
0: No. Teniu contactes amb d'altres que van néixer a la maternitat?
1: Soc escrit a l'associació d'Elna. Hi vaig de vegades, com que amb l'ànsia mare hi ha hagut problemes, pensi que em has fet reencontres.
0: Ara han canviat un altre cop.
1: Ara han canviat. Vaig anar l'altre dia a Elna, vaig veure Nicolà
0: García
1: i li vaig dir, soc la Clàudia, va prendre una foto.
0: Però us coneixíeu, doncs?
1: No, em coneixia ell, veu tanta gent, sí, sí, una vida més. Bé, vaig a les reunions quan m'escriuen, participi a la... tant que puc, si sóc llibre, i vaig a les reunions a Elna.
0: Dieu, vaig anar l'altre dia a la maternitat d'Elna, vaig veure el Nicolà García.
1: Era el dia que vam fer una marxa entre Elna i...
0: Entre la Torre del Bisbe i Elna.
1: Això mateix.
0: D'acord.
1: Voilà, vaig a aquestes marxes, sí, i vaig sempre.
0: Jo us he coneixit en aquestes marxes.
1: Ah, voilà, voilà.
0: Li vaig demanar de poder fer la memòria, si ha resistit un poc, però finalment ha sigut possible.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Clàudia Montiel, doncs la família se'n va viure a Nils.
2: A Nils, a Nils. A Nils era molt petit, ara canvià també. Oh, és domatge. Era bonic abans, molt bonic. Me ara han fet el Mas Beixà. Mas Beixà són les propietats de Monsieur Montagnier. I tot ha canviat, no, res és igual.
1: Tot canvia.
2: Sí, tot canvia. Havíem viscut a la casa de la plaça, a la casa de Barboteux i a la casa de Marguerite Tongs, a la ruta de Pollestres. Havíem viscut aquestes tres cases, nosaltres, i vam, fins a l'àge de 15 anys va viure aquí.
1: Sí, veu una escola a Nils.
2: Veia escola a Nils i a Tuí.
1: I a Tuí.
2: Col·legi Moreto.
1: M'heu mostrat la primera llibreta que vau fer a l'escola de Nils, el 46.
2: El primer octubre 1946.
1: Ho guardeu tot aquí?
2: Ho guardi perquè la meva memòria. Sí. I me fa plaer perquè de bons souvenirs.
1: Clar. Vos parleu català per la família. A Nils en aquell moment la gent parlava català.
2: Sí, parlava en català i quan arribaven a escola ens deien «Ale, o quen?». Quan parlava català, «Ale, o quen?». Calia anar al quen. Sempre era punida, el quen. Sempre anava al quen. I nosaltres sempre parlàvem català, salien d'escola, parlàvem català, a l'escola te calia parlar francès. Sí. I me deia, hi havia una granda que me deia, tenes el cap com això, com aquesta pedra, vull dir que tenia...
1: El cap dur.
2: Tossuda.
1: Ah, sí, era tossuda?
2: Bé, es veu que sí, es veu que sí, perquè tornava a parlar català sempre. I mira, vaig anar a visitar la Bressol, a Nils, vaig anar, aquelles nines que hi ha, me van ensenyar a tota l'escola. A dalt vivia Madame Jean Sana, la mestressa de l'època, i a baix eren les classes.
1: Clàudia Montiel, com eren rebuts els refugiats que van venir a la retirada del 39 aquí? Crec que veu patir també insults, no?
2: Oh, sí, segura. Quan eren...
1: Què us deien?
2: Deien espanyola de merda, sí. Que venes a menjar el pa dels francesos.
1: Això us deien? A Nils, això, ho deien?
2: Uf, us han sentit un escoll, una colla de cops. Espanyola de merda. Espanyolassa de merda, sí.
1: I vos què dèieu?
2: I bé, què deies? Que vos que diuen? Responien, eren mainatges nosaltres, sí. Eren petits, eh? Els meus germans n'han pas tingut, això. Jo tinc la diferència de 5 anys amb el meu germà. Sí. Així és que ell, 5 anys és molt, en aquella època, en 5 anys. I jo he tingut molta... M'he tenia companyes a presa, que em vaig ser adulta, aquestes companyes que m'insultaven, ja no hi pensaven.
1: Clar, ben segur. Havien canviat els temps.
2: Aquestes coses, l'ambiança de casa i tot, era difícil, Hi havia pas telèfon abans ni tot això, hi havia per res,
1: Aquí a Nils, el vostre pare... Treballava, fa les baremes, és que vista també, no?
2: Sí,
1: treballava a la cava.
2: Així Montagnier s'ocupava de la cava, sí. Hi havia unes màquines que pompaven, i ells s'ocupava de fer el vi.
1: I els fills s'ajudàveu, no?
2: Lala. 6-7 anys ja anaven a remassar xirmens, i la mamà ens posava un bocí de xocolata sota els fagots i deia, compta-ne 5 i treparàs quelcom. I corrien, anaven a cercar un bocí de sucre, un bocí de xocolata, per trepar el que la mamà no sabia per mirar, perquè feia fred, Quan remassàvem així almenys, era pas el temps d'ara, feia fred a l'època,
1: Doncs anàveu a escola i treballàveu també.
2: Sí.
1: Ho fèieu tot,
2: Sí, sí. Mira, i tenien un hort a la Devesa, a Nils, i abans hi havia la Devesa. Ara hi vaig passar l'altre dia i ja pres més. Hi havia a la Devesa, hi havia un camp d'olivers, anaven a cercar olives, a remassar olives, i anaven a la Devesa, a l'hort, i tenien un hort amb una barraca que allí passaven el dia, estaven bé. Tenien una brueta, quan rentraven a la nit feien nits, nyic, nyic, nyic, nyic, i corrien darrere la brueta amb el papà i la mamà. Sí, havien treballat sempre.
1: I als 11 anys... Heu de passar l'examen per entrar en 6è.
2: A l'època ja se feia així, calia entrar en 6è. I jo no m'hi van fer entrar.
1: En canvi, d'altres companyes?
2: Sí.
1: I com és que van poder entrar elles?
2: I bé, perquè eren filles de propietaris, que eren quatre, tres o quatre. Portaven bombones, una dama jana.
1: Bombones de vi?
2: Sí, bombones de vi. I carall, doncs...
1: Portaven bombones al mestre.
2: Al mestre, sí, purificadors, ah, perquè sí, siguin favoritzats.
1: I vos no?
2: I no, jo no tenia res, no donaven res nosaltres. Només, bueno, eren, ma foi, era així, que... I doncs vaig pas anar en sisiema. Mai he fet sisiema, jo. Quan me vaig anar, era quan van canviar de mestressa, i la novel·la mestressa me va fer entrar en cinquiema.
1: Directament?
2: Sí, eren tres de Bages i jo, quatre, eren quatre. Quatre que vam entrar directament en cinquiema. Doncs he pas estudiat la sisiema i se me manqué, perquè m'agrada l'història, l'història.
1: Sí.
2: He tingut que me comprar llibres i me documentar sus d'aquest... És important de fer una sisiema. S'ha fet partir de Racina, les arrels.
1: Aquí a Tuí és el mestre Moretó, que us ajuda molt, no?
2: Monsieur sembla? Moretó. Monsieur Moretó. Ué, ué, ué. Sí. Això era en 52 i 53, i sempre plorava, i me posava en un corn i plorava, i me deia, què tens? I li vaig dir, la meva mamà ten sang a tot arreu, ten sang a per tot. I li vaig explicar... I ell em va deduir que era l'acotxament del meu germà, que va néixer en març 53, i es veu que jo ho vaig veure, i vaig veure que abans la gent acotxaven a casa, eh?
1: Sí.
2: I la llevadura, que venia de Canos, venia a casa, i donc els treballs se feien a casa. I jo ho vaig veure, es veu, abans de partir a l'escola, i plorava, doncs. I Monsieur Moretó m'agafava sobre els seus genolls i me feia sentar i me deia, calla, ja veuràs, és per res, la teva mare irà més bé, és per res.
1: Moretó, que va donar el nom al col·legi, no? És això?
2: Oui, oui, grup escolar. Molt important. I encara ara hi ha un professor de Tuí que ha trepat el rugby, a l'USAP.
1: Molt bé. A Tuí hi esteu fins als 15 anys.
2: Sí.
1: Estudieu al Col·legi de Tuí fins als 15 anys.
2: Sí, sí, BPC, BPC.
1: D'acord. De Nils, la família se'n va a Argelers, quan teniu 15 anys, voilà, vos. I aquí, amb un company vostre, un antic batlle d'Argelers, en Pierrot Ailagas.
2: Bueno, jo dic, feien patronatge, no, pas patronatge, com se'n deia, me'n recordi pas. Guardaven els nens a la tarda, guardaven els nens i anaven a passeig a... al bord de la Riviera.
1: Que era una cosa voluntària, una cosa
2: sí,
1: que fèieu
2: sí,
1: per ajudar.
2: Sí, sí, bé sí, bé sí, bé sí.
1: I aquí seguiu cursos d'estenó, d'actiló i de comptabilitat,
2: ué,
1: també.
2: Anava a casa de les monges, i a casa de les monges hi havia gent que venien, adultes. Nosaltres a casa de les monges ens ensenyaven a cosa, vaig aprendre a cosa, a cosir. I venia aquesta dona, que era l'anciana directrice de Pigier a Gaillac, dans le Tarn. I aquesta dona me va donar cursos gratuïts, mai he pagat res. Es veu que les meves amigues han pagat, m'ho han dit. Jo no m'ho feia, me va ensenyar steno dactilo comptabilité. I doncs steno dactilo, ho vaig fer, puisque després me va servir, però m'agradava més la comptabilitat.
1: Sí.
2: I, doncs, i aquí vaig tenir l'examen d'aide comptable, que me va servir més tard a rentrar a les novel·les galeries.
1: Sí. Ja hi arribarem, aquí, perquè abans vull que m'expliqueu el treball que vau fer a Cervera. De jove, eh? A Cervera vau treballar...
2: Vaig fer la saison, vaig fer la Transbordeuse d'Orange.
1: Sí.
2: Així se diu el llibre,
1: sí,
2: eh? Transbordeuse d'Orange. Era una noia que vivia a Angelès que s'ocupava de trepar obreres per Cervera. Feien el trajecte amb l'autobús, el departamentó, i anaven cada dia a Cervera a fer transbord d'Orange. Era molt cansat.
1: Tenia... Calia passar el carregament de taronges d'un tren a un
2: sí,
1: altre, per una
2: sí,
1: passarel·la.
2: Bé, oui, perquè l'escarregament
1: via...
2: de les vies
1: sí,
2: no era igual.
1: Sí.
2: Els espanyols havien comprat les vies als inglesos, que no tenien el mateix escarregament que
1: sí,
2: França.
1: Sí.
2: Així és que quan els trens arribaven, calia anar. Alors posaven els vagons a tocant, més o menys, i posaven una planxa i anaven de l'un a l'altre amb
1: amb banastes.
2: Banastes, era una banasta. Sí. I amb una... era ample, però ample, i...
1: I els calia agitar?
2: calia sí. posar l'aire, i sí. jo en tenia 18 anys devia tenir, i no anava prou alt i m'engolaven ben segur, no eren pas contentes, eh? Eren pas contentes perquè si els posaven tots davant i bé, no anava bé, calia fins a dalt sí. i era pas evident.
1: I a Colliure, de què vau treballar? Què vau fer?
2: A Colliure, llavors ha pres aquesta Elisa Pérez, gentilla, m'havia també proposat d'anar amb l'anxova, se deia amb l'anxova, se deia sí. així, eh? Hi havia, com es sap, hi havia una dona que era chef de grup, escolàstica, se deia, la responsable del nostre grup a les anxoves, se deia escolàstica, i llavors hi havia aigua que colava, netejaven les anxoves, arribaven dintre de tonneau, de fût, i els posaven aquí, els netejaven i després els posaven dintre pots i així. Bon, cada una tenia el seu treball a fer, i era un magatzem que era tocant del cementeri, voilà, que no existeix més, a Colliure. Això ho vaig fer enguany, i quan muntaven a l'autobús que rentraven, la gent se tapaven el nas, que feien flaire.
1: Sí.
2: Això era, jo m'aixucava.
1: I costava de sallar la flaire, no?
2: Oh, la flaire, sí, hi havia sí. pas duixa ni sala de vent, a clar. Casa. Teníem pas, se calia posar o a fora o, mira, calia sí, sí. rentar i rentar la roba cada dia, perquè feia molta pudor. La pudor de l'anxova és horrible i se'n va pas fàcil.

0: Avui faig memòria amb Clàudia Montiel, estem a casa seva aquí a Tolosa, ja sabem que ha passat pel col·legi de Tuí, que la família passa de Nils a Argelers, que ella treballa com a transbordadora de taronges a Cervera, també embalant anxoves a Colliure, i el 61, Clàudia, la família se'n va a viure a Castell Rosselló.
1: Ué, ja t'ho rocio, a Mascodina.
0: A Mascodina, el vostre pare hi treballa.
1: Ué, que ha vist, sempre a la cava.
0: I vos trapeu un treball a les Novel·les Galeries, a Perpinyà.
1: Ué, ja t'ho jo, eh?
0: Sí. I cal anar en bicicleta.
1: En bicicleta, no? Del Mascodina heu deixat a Rosselló. Anava al matí, a 7 hores i mitja, al dinar tornava a casa, i a 2 hores i tornava a treballar. I a 7 hores se lien, cada dia, sof dimanche lundi. Aquí me vaig fer a...
0: Sí, unes cames ben fortes, eh?
1: Mai he tingut problemes. Mira, així és la vida, anar treballant.
0: Aquí hi treballeu... Sí. Durant 2 anys, perquè el 63 trobeu una feina més interessant a Font Romeu.
1: Sí, per d'altres motius vaig tenir que deixar la feina i me'n vaig anar a Font Romeu, una amiga que me va atrapar de secretària d'actiló. I là j'écrivais les mémoires de monsieur Allard, les mémoires, d'on tenia un caillet com el meu, sí. Com aquest, i la seva mare havia marcat la seva vida i jo l'escrivia en d'actiló.
0: Era la vostra feina, aquesta?
1: Era la meva feina.
0: Les interessant,
1: memòries,
0: no?
1: Les memòries de la seva mare. Oh, tres interessant. Com que m'agrada la història, sí. Era una història molt bonica.
0: I cada setmana baixeu a Perpinyà?
1: I cada setmana baixava a Perpinyà. Tenia la meva filla, vaig tenir una filla. I doncs baixava a Perpinyà i per baixar de Font Romeu tenia una casa que no... La van, era tota de fusta. Se'n deia la Cinglantana.
0: Sí.
1: Un xalet, la Cinglantana vivia aquí i cada setmana baixava i llavors per baixar, com que hi havia neu, tanta neu i era pas de, per baixar al matí, agafar el tren, agafava dues balises buides i pel camp darrere l'hotel, no sé què, Pirener, baixava a fons fins a Odeio.
0: Relliscava amb les,
1: voilà,
0: amb les maletes.
1: Sí. Agafava les balises, m'ho havien dit d'ho fer així, baixava amb les balises fins a Odeio i anava a agafar el tren al matí, perquè si no podia pas agafar el tren a Macalia.
0: El tren groc que agafava, doncs?
1: Era el tren groc, sí, el tren groc. Abans funcionava molt bé, eh? I era regulier, alhora passava.
0: Era pas turístic?
1: No. Sí, més o menys, també... perquè des de ja hi havia aquest vagón destapat. Sí.
0: Però la gent de Cerdanya l'utilitzava?
1: A l'estiu.
0: Sí, a l'estiu, d'acord.
1: I a l'hivern era molt ben escalfat, estava bé el tren groc, eh?
0: Això hi esteu als anys 60, 63, aneu a Font Romeu. Al 65, torneu a Perpinyà, trobeu una feina al Garage Brial.
1: Otto-Ol, se'n deia. Otto-Ol, Garage Brial, de Monsieur Brial. Sí. I aquí era dactiló fixista. Dubavi les fixes dels representants. Sí. Aquí vaig estar un temps, mai com que guanyava i poc, vaig demanar a canviar. Mai ningú m'ha fotut fora de la seva empresa. Tothom m'ha ben estimat i ben ajudat. I d'on vaig anar a l'entreprise Ferrer Frère, que és una empresa que feia, que va crear Platja d'Aro. Platja d'Aro. A l'època, l'entreprise Ferrer tenien xantiers a Platja d'Aro. I així vaig estar a casa d'ells fins al 68.
0: Que aneu a Nimes.
1: Vaig demanar al Ministeri de Treball una formació i em van donar una formació a FPA i vaig anar a formació de comptable a Nimes, voilà, fins al juliol quan vam marxar sobre la lluna.
0: No ho recordeu, això?
1: A venir fer xer.
0: A la televisió, a veure.
1: És el meu reperes, que és reperes de l'època.
0: Evidentment.
1: I el 6 setembre 69 vaig rentrar a la Colas, Societe Routière Colas. Aquí vaig estar molts anys.
0: Fins que feu un concurs per entrar a la Posta.
1: Sí, vaig fer un concurs per entrar a la Posta i me n'anar a París. Així es vaig visitar París, molt agradable.
0: Fins que atrapeu una plaça a Perpinyà.
1: Eh, oui, perquè tenia una filla que ja tenia 20 anys, se'n va anar a Perpinyà, i tenia meus pares a Perpinyà, d'on vaig demanar la mutació a Perpinyà, me vaig entrar a France Telecom.
0: Fins al 2004?
1: Fins al 2004.
0: Que ho jubileu.
1: Novembre 2004 me vaig tenir un any de conget, me van donar, vaig acumular de congé payé.
0: Clar.
1: I doncs des del debut 2004 que no treballi més allà.
0: Clàudia Montiel, nascida el 41 a la maternitat d'Elna, una de les 597 criatures que van néixer. Recordaré que la vostra mare s'hi va quedar per donar pit a d'altres bebès de mares que no tenien llet.
1: Sí.
0: Ara és una història aquesta ben coneguda. La gent ho coneix, s'ha fet un film, un llibre, una obra de teatre.
1: Sí.
0: Ho heu vist tot això? Heu llegit el llibre? És per aquí, eh?
1: El llibre és la meva filla que el té, no? El llibre. I el film en tinc mem dos.
0: D'acord. I a la Llum d'Elna, me sembla que se'n diu?
1: Sí. No sé pas com se'n diu, la Llum d'Elna, no sé pas.
0: Sí, sí.
1: En fi, me cal anar a mirar.
0: I també la televisió ha fet reportatges.
1: Ui, els som vistos sovint.
0: Hi ha moltes nines de Catalunya Sud que es diuen Elna, per aquesta història, eh?
1: Bé, oui. Cadascun fa com vol, eh?
0: Exactament.
1: Cadascun fa com vol. Jo em dic Clàudia, la meva mare era catalana, Clàudia, no era utilitzada. Sí, a la maternitat, sí. Dentre la meva vida, tots els meus papers s'han fet el nom de Claudeta.
0: Claudeta.
1: Els meus cosins, tinc cosins a Barcelona, tinc una família important, eh? Claudet, jo em dic Clàudia.
0: Aquesta memòria que he fet aquí a Toluges amb la Clàudia Montiel, hi posi músiques. No sé si voleu algunes músiques en especial. Quines músiques us agraden? La Santa Espina. Posem la Santa Espina?
1: No, perquè a la meva mare li sempre l'ha cantat.
0: Sí, som i serem gent catalana.
1: Sí, tant si es vol com si no es vol.
0: Sí. O alguna altra cançó voleu que posi?
1: Bé, Darío Moreno,
0: Darío
1: el
0: Moreno.
1: Meu amic.
0: Ah, sí. Que sonava quan pintàveu la casa.
1: Quan pintàvem a Rue Fabrique en Abó, pintàvem la casa. Jo posava, tenia un tornadisc, Té Pas.
0: Sí.
1: I cantàvem, encara el tinc, aquest disc. Mira, els souvenirs així se fan bé. Sempre hem cantat nosaltres, sempre hem cantat de tot. Encara...
0: Sé que anàveu amb la mare... en bicicleta, de Nils a Pollestres a comprar pa, tot cantant.
1: Sí, sempre cantàvem. Fins quan treballava a France Telecom, sempre cantava, murmurava, feia passa. Més, sempre fredoners, sempre ha sigut el nostre... En vez de pensar, cantava. Fa molt de bé de cantar.
0: Clàudia Montiel i Amat. Estic molt content que m'hagiu rebut a casa vostra i que hàgiu explicat tota la vostra història.
1: La chance que he tingut dintre la meva vida és de reencontrar de gent brava, gentil, honesta. I això mai ho oblidaré, francament, eh? I sempre he tingut això, tres enriquissant en la vida.
0: Ens trobarem a la propera caminada per la llibertat dels presos polítics.
1: Sí, potser serà en Cerdanya.
0: Ja veurem. Gràcies i bon dia.

0: Vaig nàixer aquí. Aquesta és la cançó que Montse Castellà va fer en homenatge a la maternitat d'Elna. Després de l'enregistrament, continuem xerrant. Són aquells moments en què surten històries no explicades abans. Li demani la seva adreça mail per enviar-li la missió un cop muntada, tot pensant en les possibles dificultats que podrà tenir per fer l'operació de descàrrega. Cap problema. Clàudia Montiel va ser de les primeres formadores d'internet quan aquesta xarxa global començava a entrar a les empreses. Per les músiques, a la Santa Espina i a Dario Moreno, que m'ha demanat, i afegeix després Jordi Barra. Té un DVD d'un dels seus concerts.
1: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: Jo no desitjo la mort d'en Robert. És la meva princesa i serà sempre meva, em deia. I em feia posar cada nit el vestit de núvia per poder-me'l treure ell. Deia que jo era el seu jardí inaccessible vora el mar, la seva illa deserta, el seu far inabastable, el seu palau encantat particular. Era tan poeta, en Robert. Em deia de tot i a mi em feia embarbellir de l'emoció i encantava provar coses noves al llit. Si abans de casar-nos havíem fet l'amor tímidament, després ens havíem llançat a la descoberta del desconegut, que era sota el meu vestit. Ens enredàvem amb la cua, que era ben bruta, perquè en Robert no em deixava que la dugués a la tintoreria. Encara no, em deia. Ja li portaràs. Però, al final, aquest vestit farà una pudor de sexe que no va amb una núvia. No sé què em diran, li deia jo. Que diguin el que vulguin, que l'airegin, somreia ell, i se li feien els clotets a les galtes, es ficava de cap a sota la roba i quan el començava a notar, jo em pensava que em tornava boja. Però ell també s'hi tornava, perquè allò era el que més l'excitava del món. Després m'ho feia fer a mi i allò trencava del tot la virginitat del meu vestit. Semblava que ja no era blanc, sinó dels colors de les emocions més intenses. I fins i tot que s'acabava, érem un parell de bojos cavalcant en un bosc de ple fins a l'infinit. Cada nit, sempre amb el vestit de núvia, brut, suat, descolorit, fastigós al cap d'un any, que va ser quan el vaig dur a rentar. Tren a Puigcerdà, de Blanca Busquets, edicions del Bolsillo, l'any 2012.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Alinyà, 90.

ni la feina, ni els amics, ni els amants. Els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar. Tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta enllà. Capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a bregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs a...

a res etern, ni la ressaca de dia, ni la botella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan, tornaràs a sentir, tornaràs a plorar.

presoner d'un país que pinta sobre el mapa l'hexagon ensuat d'una sang que fou roja. Pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc. Presoner d'aquest poble on el burgès tossut

0: si obro la finestra. Els murs de la Consueta serà sols per un deure que el meu passat en ressenya un agre flor de dubte. Dins la carn se'm arrela i aquella por podrida de la nostra impotència. Pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc.
1: Ràdio Arrels.

Té del meu poble sempre treballa tan bé que les dones li fan cua a la porta del taller. Cada tarda n'entren quatre i organitzen un sarau quan veuen com el manetes

Les beates d'aquell poble no van mai a combregar, perquè el bisbe es fot el vi i elles només mengen pa. Tot això del cos de Cristo ja no els fa fred ni calor, potser sí que es menjarien

d'un cert poble, que és un home molt decent, que si vols edificar-hi només cobra un 3%. I si algú no pot pagar-ho, no té cap remordiment, se'n va al llit una setmana

0: Un dia la Filomena, que sopava cal trempat, demanà un plat de sardines i també dos ous al plat. I amb aquell tip de sardines, satisfeta n'ha quedat. La sardina la té a dintre.
1: Més? Més encara?

I aquests pobres ministrils que escolteu amb atenció, quan s'acaba l'espectacle també fan festa major. Si hi ha alguna Filomena entre el públic existent, que passi pels camerinos!

0: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Els masos...

0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Els primers temps del

0: Radio Arrels, a Toluges, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A les Cluses, 95.

pedigos e guerras expulsados.

0: Radio Arrels, al Soler, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Conat, 95.5.

de plàstic groc i tinc la galta més vermella. Potser del cop que m'he donat aquell matí per saber si estava somiant.

resulta que m'ha dit ja et tinc. Eren dos quarts de cinc. D'una estrabada més que forta, més

0: Ràdio Arrels.
1: A Bages, 95.
2: Dansa la dansa del fum de la cigarreta.